0: 351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
1: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
2: Cope Lleida
3: 97.4 FM.
4: Tens problemes amb les canonades? A Hidrocar Express et donem el millor servei a Lleida i província. Servei 24 hores. Truca'ns i solucionarem el teu problema de canonades de forma ràpida. Amb Hidrocar Express i el nou vehicle adaptat, arribem als llocs més difícils i impensables. Hidrocar. Solucions ecològiques. El millor preu del mercat. Telèfon 973 71 18 96 o a la web hidrocar.com.
5: Té problemes amb els bancs? Fraus bancaris, contractes abusius, fitxers d'amorosos? Acudos Consultors, som especialistes en dret bancari, assessorament en assegurances i tot tipus d'accidents. Som més de 60 professionals per donar-li a vostè i a la seva empresa l'assessorament que necessita. Acudos Consultors, a Balaguer, Viella i Lleida. Passeig de Ronda 57. Telèfons 973 28 28 18 i 973 27 27 99. Una consulta a temps li estalviarà futurs mals de cap.
6: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
7: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Monfiscal posa a la seva disposició tot un grup de professionals, economistes, assessors fiscals, laborals, advocats, auditors i corredors d'assegurances. Monfiscal, assessorament de tota mena de temes fiscals, laborals i econòmics. Confiï la seva declaració de renda a Monfiscal Lleida, carrer Acadèmia 14, primera planta, Monfiscal Almacelles, carrer Major 76.
9: Has de fer reformes i no saps per on començar? A Renova Espai t'assessorem en reformes integrals, parquets, cuines i banys, finestres de PVC, pintura, pladur, llum, aigua i instal·lacions. Renova Espai, 45 anys d'experiència en el món de la reforma i la construcció. Vine a la nostra nova botiga a Lleida, al carrer Bisbe Ruano 24. Truca'ns al 682 87 84 60.
10: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
11: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
12: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
13: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
12: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
13: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
12: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
13: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
14: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
15: ¡Claro que sí!
14: Con el mayor despliegue de la radio. Con los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
16: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
14: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
17: Allá donde esté la noticia va a estar COPE.
14: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
18: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
14: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.

0: Escolta la teva Cope més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
1: Oye, tú no paras. Aquí se dice cul inquiet en Catalunya, un cap arriba para abajo. Y pasión siempre está poniéndole pasión a todo lo que hace.
0: Descarrega l'app de Cope i selecciona la teva emissora Cope Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
1: Mireu, jo quan llegeixo titulars que diuen el que ara us llegiré, la veritat és que em treu de polleguera. Com poden estar passant aquestes coses que passen?
0: Tot això i més a Cope Catalunya i Andorra.
2: Escuchas Cope.
3: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es.

0: conocimiento de cómo son estos casos y estas realidades, es atroz cuando llega a ti. Me intento explicar. Claro, pedir el ingreso forzoso de un hijo se puede sentir, para quien no conoce esto, casi como una traición, pero claro, dejarlo libre al final también es una ruleta rusa. No sé cómo has gestionado ese momento.
1: A ver,
0: ¿no?
1: Aparte, he llorado mucho y mucho trabajo emocional, pero al final tiene que primar su integridad física, y yo no la podía garantizar. Yo no podía, porque en un brote, él con su diagnóstico de autismo, si por ejemplo hoy rompe un cristal de un puñetazo, él no aprende que se puede cortar con un cristal. Al día siguiente, cuando vuelve a entrar un brote, vuelve a repetir la misma conducta y nuevamente va en aumento. Yo al final ya no tengo las herramientas ni tengo lo que él necesita para poder seguir cuidándole. Seguir manteniendo esa situación era una temeridad para mí y para él y para las personas que estábamos alrededor. Entonces, Teresa, es un acto, aunque es doloroso, al final es un acto de amor. Tengo que pasar a ejercer la maternidad desde otro lugar, porque desde ese lugar el camino iba a acabar en una desgracia. Y al final tienes que sopesar eso.
0: Teresa, en el caso de tu hijo tiene momentos, periodos de estabilidad, de remisión, de momentos en los que puedas hablar con él y sea consciente de la situación.
1: A ver, él periodos de estabilidad los ha tenido anteriormente, desde los últimos 2 años, cuando él ya llega a los 20 años, y no sé si es parte también de su proceso evolutivo, es todo un poquito difícil de valorar. Llega a tener que nada le motiva, nada, no quiere salir de casa, su miedo a oír motos es cada vez mayor, su sistema nervioso se satura, su sistema nervioso no soporta vivir en el tipo de sociedad en el que vivimos, tan rápida, con tanto ruido. Él necesita vivir en un ambiente más calmado y más adaptado a sus necesidades. Entonces, él llega a un momento que es que él mismo demanda este cambio de situación. Entonces, evidentemente, como cada persona es distinta, cada discapacitado también lo es.
0: Claro.
1: El tema de la integración, ojalá con todas las ayudas que el gobierno me daba con el asistente personal, yo hubiera podido seguir manteniendo el cuidado de mi hijo, ojalá. Pero la realidad era otra. Mi hijo necesitaba otra cosa. Y para esa realidad es para lo que no tenemos soluciones. De entrada, nuestros hijos, cuando entran en una desregulación emocional y en estos brotes de agresividad, tampoco hay un centro donde poder acudir. Acudimos a urgencias de un hospital. Y en urgencias de un hospital los psiquiatras nos dicen, este no es su lugar. Y no te lo quieren tampoco ingresar. Te hacen un ajuste de medicación y te mandan a casa. Y tú dices, señores, pero me está dando una medicación que no sé cómo va a reaccionar. Luchar con que te hagan un ingreso hospitalario es durísimo. O sea, esta realidad no está contemplada hoy en día para poderla, no sé cómo decirlo, pues para darle la necesidad que necesita. O sea, no.
0: Teresa, ¿qué esperas del futuro?
1: Yo espero del futuro de mi hijo, del futuro en general para el resto de familias. Primero creo que se debe luchar y dar visibilidad a estas necesidades desde la infancia. Primero, para que las personas con neurodivergencia no acaben en esta vía, para que se les pueda hacer una integración real. Y para eso está muy bien hacer apoyos económicos, pero hay que ser realistas con las necesidades y crear entornos seguros y adaptados para ellos y también a las familias para poder dar esa necesidad. Creo que hay mucho que avanzar. Creo que los profesionales, tanto médicos y sobre todo a nivel educativo, ha evolucionado bastante. Ya te digo, mi hijo tiene 22 años desde que a él lo diagnosticaron y se ha trabajado bastante con él. Pero a nivel institucional, a nivel de lo que realmente necesitas, las aulas TIL están bien si están bien adaptadas y hay suficientes recursos y suficiente personal. Por desgracia, no lo hay. Muchos padres están pidiendo asistencia personal para que el asistente pueda ir al cole acompañando a su hijo para poder cubrir esa falta de personal que hay en los centros, que no lo hay. Cuando nuestros hijos tienen desregulaciones, como te he dicho, tampoco tenemos un sitio adecuado para que puedan estar y se les pueda hacer un ajuste de medicación si es necesario. Las terapias en ellos son carísimas. Absorber eso para una familia, y en mi caso, porque muchas familias acaban en divorcio y son familias monoparentales, como me ha ocurrido a mí. Yo he cuidado solo a mi hija durante 16 años. Además, poder seguir trabajando es muy complicado. Y además, cuando llegan a esta edad adulta, no hay ni... cuando es posible que puedan estar en un piso tutelado, no hay pisos tutelados, no hay residencias adaptadas para ellas, no en la Comunidad Valenciana. Y es más, el ingreso en psiquiatría de mi hijo, que vivimos en Valencia, se ha estado ingreso durante un mes en el Hospital Provincial de Castellón, porque no había en toda Valencia una plaza de psiquiatría.
0: Teresa, me hago cargo de todo lo que dices. Te agradezco enormemente que hayas sido tan sincera y que te abras de esta forma. Me encantaría tener más tiempo para charlar y seguir escuchándote, pero me tengo que ir ya a la COPE local.
1: Sí, lo entiendo.
0: Y te mando un abrazo gigante.
1: Yo ahora mismo sigo esperando esa plaza definitiva, que todavía no la hemos encontrado. Pero bueno, muchísimas gracias.
0: Te deseo suerte, Teresa. Muchísimas gracias.
1: Gracias.
2: Herrera en COPE.
3: Estar informado.
4: La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
5: No hablo de las joyas, porque cuando tienes en la caja fuerte un botín de 1,3 millones de euros en pedruscos, pues claro, no te acuerdas ni de dónde han salido ni de quién te lo ha regalado.
3: Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
4: De lunes a viernes desde la una.
6: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
7: Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola.
8: Yo tengo en la cabeza todo el rato esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
9: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
10: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy John Aramendi y el verano se mueve.
11: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
12: La información y el entretenimiento sin complejos.
13: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
14: Este verano, Telecinco a todo color.
15: Y vamos con la información meteorológica, porque se confirma que ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE, lo que provocará la llegada de la friolera de un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Nuestro consejo, aprovechenla.
16: Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la ONCE. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón.
17: ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Herrera en COPE.
3: La mañana.
18: COPE Catalunya y Andorra.
3: Estàs informat.
19: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja et parlo des de Catalunya. Com sempre, és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts darrere a COPE Catalunya i Andorra. Avui és un d'aquells dies en què la ràdio s'ha de convertir més que mai en un mirall de milers de llars de tot Catalunya. Perquè si hi ha un tema de conversa generalitzat a les taules, a les xarxes, als grups de WhatsApp, aquest és, sens dubte, el resultat de l'ESPAU, dels exàmens de la selectivitat. Unes notes que marquen el futur immediat de tota una generació i que obren un debat profund sobre el nostre sistema educatiu. Concretament, avui parlem de l'examen de matemàtiques, un debat que volem abordar des de tots els angles possibles. Parlarem amb una professora d'institut de matemàtiques per entendre com es viu la frustració des de les aules de secundària i també viatjarem fins als despatxos de la universitat per analitzar amb un docent d'educació superior si el nivell realment està baixant o si el problema és el format de la prova. Però les xifres fredes no s'entenen sense la pell, sense els nervis i sense les llàgrimes dels seus protagonistes. I per això volem començar a peu de canó recordant que aquesta setmana doncs és una d'aquelles setmanes de despenjar telèfons, de mirar pantalles amb el cor i finalment de respirar fons o de lamentar-se. Catalunya ja coneix les notes de la pau d'aquest 2026, unes proves de selectivitat que han deixat una dada absolutament insòlita sobre la taula. Si bé la nota mitjana global es manté en la línia d'altres anys, el veritable terratrèmol ha arribat amb una assignatura concreta, les matemàtiques. La mitjana dels estudiants de la modalitat científica i tecnològica a Catalunya ha estat d'un 4,18, un suspens generalitzat, la nota més baixa que recorda en anys, i una polèmica encesa sobre el disseny d'un examen que molts joves van qualificar directament de parany. Però, com sempre, darrere dels números hi ha històries. Avui parlarem amb el Nil Álvarez, un dels milers d'estudiants que va sortir d'aquella aula amb ganes de plorar i convençut que s'havia acabat el somni de la seva carrera. Avui, però, respira alleujat. La seva nota final ha estat un 7,5. Nil, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
19: Escolta, anem a tornar... Jo suposo que no en tens ganes, però anem a tornar per un moment aquell dia de l'examen. Recordo perfectament que la gent sortia amb cares llargues de l'aula de l'examen, indignats, altres en xoc. Què és el primer que vas pensar quan vas començar a llegir l'enunciat i vas veure el que us estaven demanant?
2: Sí, bé, en un primer moment... al final l'examen no demanava res que no sapiguessin fer i des del principi era anar fent a poc, anar fent el que podies saber, el que no te sortia a la primera ho deixaves pel final i així no et preocupaves massa, però quan ja s'acumulaven els minuts i ja se t'acumulaven els exercicis era quan començava l'estrès i començaven a sorgir els errors.
19: S'ha parlat molt de la formulació, de la manera de fer les preguntes. Des del professorat es critica que el nivell de complexitat o la manera d'enfocar els problemes no s'assemblava al que s'havia treballat a classe durant el curs. On vas trobar el mur, principalment? Era un problema de falta de temps o de no entendre exactament què us estaven demanant?
2: A veure, depèn de l'exercici. Hi van haver exercicis que eren... demanaven coses les quals havies de gastar molt temps per entendre-les i temps que no teníem perquè hi havia molts apartats i moltes coses a fer que s'havien de fer d'una forma determinada si les volies fer bé. Llavors era difícil en aquest aspecte i jo crec que va ser principalment un problema de temps. Mm. No hi havia res que no s'entengués bé del tot, però... portava el seu temps, a veure, ho entendré tot.
19: Amb una mitjana a tot Catalunya d'un 4,18 és evident que el patiment va ser col·lectiu. Quan vas arribar a casa i vas començar a mirar, no sé si xarxes socials o a parlar amb els companys a través de missatgeria, vas confirmar que el desastre era general?
2: Bueno, jo en acabar l'examen vam parlar amb els meus companys i tots coincidíem en que havia estat una massacre que havien passat i quan vam veure la correcció jo en el meu cas ho vaig confirmar. No hi havia gaires resultats que havia fet bé del tot i no em vaig parar gaire a veure la correcció i bueno, em vaig concentrar a la resta d'exàmens que tenia per a la fase específica, que al final són els que conten més nota, però sí, en aquell moment era una debacle per a mi.
19: Clar, com vas gestionar emocionalment la situació? Perquè, clar, això era el dia del mig, encara et faltaven exàmens per fer.
2: Sí, abans de l'examen, aquest és el que m'havia preparat més, el de mates, i el que portava millor, jo creia, havia fet un munt d'exàmens d'altres anys, li havia dedicat un munt d'hores, i clar, comptava per als dos exàmens que ponderen i feia un tercer examen dels que ponderen, però bueno, diguem que no el tenia molt en compte perquè suposava que mates m'aniria bé, però clar, en acabar l'examen vaig dir, passem la pàgina i m'he de concentrar en l'examen que tenia de reserva, diguem, perquè si no, no hi havia que ho tregués endavant.
19: Clar. Escolta, anem a la sorpresa, perquè jo suposo que tu estaves convençut que la nota seria baixa i quan vas obrir l'aplicatiu de la Generalitat et trobes el 7,5. Com l'expliques, aquest salt? Creus que s'ha aplicat una correcció una mica més benevolent o que, malgrat el col·lapse del moment, vas respondre millor del que pensaves?
2: Bueno, o sigui, la veritat que en un primer moment, quan ja vaig veure la correcció i vaig començar a comptar punts, estava gairebé convençut de que suspendria l'examen. Però sí que és veritat que un cop m'han donat la nota, bueno, m'ha sorprès bastant. Jo crec que a mi personalment igual m'han corregit de forma benevolent, que no és el cas d'amics amb els que he parlat, però igual al veure que hi havia moltes coses que o no sabia fer o no m'he donat de temps o no acabava d'entendre del tot, em vaig concentrar molt en fer els processos que m'havien dit els meus professors, en el procediment sobretot, més que el resultat, i suposo que això em va fer sumar un munt de punts, però en acabar l'examen els resultats estaven malament la majoria, i això és el que em vaig fixar a l'hora de calcular la meva nota, i vaig pensar que suspenia, però suposo que van tenir en compte més el procediment i l'haver-ho intentat de la manera que tocava que en el resultat final, i això va ser el que em va donar punts.
19: Nil, tot i la teva bona nota, el debat està obert, eh? Hi ha molts companys teus que s'han quedat fora de la nota de tall o que es quedaran fora de la nota de tall pel pes d'aquest examen. Com a alumne que ha patit aquest procés, creus que s'hauria de revisar com es dissenyen els exàmens de selectivitat d'un any per l'altre per evitar aquests greuges comparatius?
2: Bé, al final l'examen de mates aquí a Catalunya és igual per a tots, però quan la gent passa a mirar carreres universitàries que són fora de la comunitat autònoma i hi ha un contrast tan gran entre els exàmens, doncs és evident que tenim un problema gran. I a part d'això, per molt que l'examen sigui igual per a tots, és obvi que si l'examen ha anat malament hi ha persones que ho gestionaran emocionalment molt pitjor que d'altres, i no pot ser. Sota la meva opinió, jo crec que no pot ser que hi hagi tant contrast entre la resta d'exàmens de la selectivitat i l'examen de matemàtiques en el cas d'aquest any. No pot ser que hi hagi un contrast tan gran entre la dificultat dels dos.
19: Nil, quina és la teva primera opció a la preinscripció d'universitat?
2: Jo m'he ficat a enginyeria d'automoció i necessitava les matemàtiques per a la ponderació, però bueno, vaig fer també la química i tecnologia i m'han salvat una mica.
19: Quina nota final, quan ja ho tens tot, t'ha quedat?
2: L'he calculat més o menys i em queda un 11,4 i tinc marge amb la nota de tall de l'any passat i en teoria, esperem, hauria d'entrar.
19: Doncs ens quedem amb aquesta reflexió i sobretot amb aquest final feliç, que demostra que de vegades el criteri de correcció aconsegueix ponderar un examen que va néixer amb massa complicacions. Nil Álvarez, gràcies per atendre'ns. Sort amb la tria definitiva de la facultat i a gaudir d'un estiu ben merescut.
2: Moltes gràcies.
19: El testimoni del Nil és el reflex de l'alleujament personal, però darrere de cada estudiant hi ha un docent també que ha passat mesos preparant-los per aquest moment. I la realitat és que quan la mitjana d'un país cau fins a aquest 4,18 que t'estem explicant, el problema ja no és de l'alumne que s'ha bloquejat, el problema és del sistema. Anem a analitzar què va fallar exactament en aquest examen de matemàtiques de l'ESPAU 2026, perquè ara parlem amb la Gemma Massip. Ella és professora de matemàtiques de segon de batxillerat i ha estat, doncs, evidentment involucrada durant tot aquest curs a que els alumnes surtin el millor preparats possible. Gemma, què tal? Bon dia.
20: Hola, bon dia.
19: Gemma, com a professora de matemàtiques de segon de batxillerat, entenc que el dia de l'examen, home, no sé si pràcticament igual, però també pateixes com els alumnes, no?
20: Home, i tant que es pateix. I sobretot, bueno, si vas acompanyar-los, en el meu cas vaig poder lliurar d'unes hores de l'institut per poder anar tant a l'entrada i esperar-me i veure les primeres reaccions a la sortida. Clar, que també els alumnes ho agraeixen molt. Això.
19: Sí, què et vas trobar quan anaven sortint els alumnes?
20: Doncs la veritat és que em va quedar bastant sorpresa perquè van sortir en general força indignats i alguns força tristos, la veritat. Més d'un amb llàgrimes als ulls. No s'ho esperaven, perquè els va sorprendre sobretot la durada de l'examen, que era molt llarg, i es van, a mesura que van començar, estan relativament contents perquè la primera pregunta pues, la van veure molt assequible i la van anar fent bé, però clar, quan es van adonar que en acabar la primera pregunta potser havien passat més de 20 minuts d'examen i llavors els van com a començar a atacar els nervis en veure que encara els quedava molta prova per fer i clar, que el temps corria.
19: Clar, clar.
20: I això, clar, els va desanimar força.
19: Clar,
20: en jo... general, perdó, perdó.
19: No, no, dic, jo suposo que com a professora estàs a la porta, comencen a sortir, tots surten amb el mateix guió, ui, ui, ui, que això és ui, ui, ui, que ha anat molt malament.
20: Sí.
19: No, no sé si la primera vegada que vas veure l'enunciat vas dir, uix, potser sí, que tenen raó, o potser no.
20: A veure, les preguntes de la prova en general estaven força bé, un bon nivell. Penso que és un bon nivell per ser un de batxillerat. L'únic que, clar, la qüestió és, això ho podem fer en una hora i mitja, durant uns dies que també hi ha molta pressió, hi ha altres proves i tot plegat, i clar, el cansament es va acumulant a mesura que passen els dies. Per mi la dificultat rau sobretot amb la durada de la prova, perquè una prova de pràcticament 2 hores en lloc d'hora i mitja, per la meva opinió.
19: Clar. No, i a més hi hem de sumar que estan fent la selectivitat, que a més això ja era el segon dia,
20: potser
19: perds uns minuts extres al principi, escolta, a veure, què m'estan preguntant aquí, i quan te n'adones és el que dius, mires el rellotge i han passat 10 minuts, un quart, i tens 90, no?
20: Sí.
19: Vas detectar alguna pregunta que l'enunciat fos ambigu, que s'hagués pogut fer d'alguna altra manera?
20: Home, sí. La pregunta que sovint els ajuda, bueno, és una part de temàrica, és no fa gaires anys que entra a segon de batxillerat, que és la part de probabilitat, i és una amb la que solen comptar perquè pues, acostuma a anar força bé. I clar, sí que la redacció és molt discutible d'aquesta pregunta i, clar, molts no van acabar d'entendre l'enunciat.
19: Clar.
20: Que no el van entendre. I clar, suposo que en aquests moments, de fet jo el vaig haver de llegir un parell o tres de vegades, perquè clar, no estava redactat com de la manera clàssica que se sol treballar.
19: Mm-hmm.
20: I no els va ajudar gaire al final aquesta pregunta tampoc.
19: Clar. Gemma, hem parlat amb un alumne que va sortir també doncs molt preocupat, finalment ha obtingut una nota d'un 7,5. Com s'explica aquest desajust entre la percepció de desastre del moment i aquestes notes finals? Creus que s'han adonat de com era l'examen i han corregit d'una altra manera?
20: A mi, clar, això tampoc no ho puc afirmar de cap manera, però penso que han sigut més benèvols que altres anys corregint, perquè almenys el nostre tribunal, que del nostre institut, normalment les correccions són bones, no regalen res, com si diguéssim.
19: Mm-hmm.
20: I dona la sensació que bastants alumnes han tret més nota de la que s'esperaven, la veritat.
19: Mm-hmm.
20: I per tant, potser davant d'allà de queixes que ha hagut o de reaccions negatives envers la prova aquesta, pues, potser sí que s'ho han mirat.
19: Clar. De totes maneres, hi ha una dada que és inapel·lable. La mitjana és de 4,18 a tot Catalunya.
20: Yeah.
19: És una puntuació baixa, és de les més baixes dels darrers anys. Això ens indica que no parlem, suposo, d'un problema puntual, d'un institut o d'una demarcació, sinó d'una davallada global, oi?
20: Sí, però clar, que això de la davallada o no també és complicat d'analitzar. Segur, aquí ens fallen, el nostre sistema d'ensenyament falla en molts aspectes, d'això no en tinc cap dubte, i que caldria millorar-los, efectivament. Però clar, els exàmens canvien d'un any a l'altre, les proves són diferents, per tant també, clar, la prova de l'any passat era molt més assequible que la d'enguany. La mitjana de l'any passat superava el 6.
19: Clar.
20: Enguany ben just superem el 4. Clar, comparar entre anys quan les proves són molt, molt diverses és que també és molt, és que és molt poc consistent per mi,
19: Clar, com a professora, clar, estàs tot l'any lluitant, perquè a més els professors de segon de batxillerat sí que és veritat que ho acabeu vivint perquè és el final de l'etapa de batxillerat. Saps que els teus alumnes van a una segona prova, a part de les de l'institut, que és la selectivitat, i que allò els ha de marcar doncs, si poden acabar entrant o no a la carrera desitjada, no? Suposo que a vegades no és que l'examen no tingués el nivell, com ben s'has dit, creus que era un bon examen, que era un nivell de segon de batxillerat, però que a l'hora que el van preparar no preveguessin que era massa llarg. No sé en quina sensació et quedes com a professora.
20: Ja, home, a mi, claro, a mi em sap greu perquè juga amb tota una sola carta. Clar, és diferent el treball anual durant el curs que els vas acompanyant i vas veient com evolucionen, hi ha dies que van sortir millor o pitjor les proves, però que tu com a professora saps que són alumnes molts que tenen un nivell i que són capaços de resoldre tot això, però clar, el dia de la prova, pues,
19: sí.
20: És diferent. I que no ho preveguessin, pues, no ho sé, clar, és que en principi som molt poca gent la que elaboren aquestes proves.
19: Ja.
20: Clar, no ho sé.
19: Per això, de cara a l'any vinent, al 2027, creus que hi ha d'haver alguna coordinació entre comissió, la gent que redacta l'ESPAU i els professors que esteu a les aules per ajustar una mica més al que feu a les aules?
20: És que el que fa al contingut, insisteixo, és que el contingut era molt adequat, era molt complet. L'únic que era la durada, és que havia més... Les preguntes tenien tres apartats.
19: Clar,
20: acaba sent molt llarg i no dona temps. Mm-hmm. Jo penso que és la durada. Bueno, i aquí també hi ha un altre factor a tenir en compte. Clar, després resulta que el districte universitari a nivell estatal és únic.
19: Ja,
20: llavors, aquí entrem en el debat de com és que hi ha comunitats com és que les PAUs són diferents a totes les comunitats autònomes quan després a l'hora d'accedir a les universitats tothom pot accedir a la universitat que vulgui. I és aquest greuge comparatiu que hi ha entre aquesta diferència de proves de selectivitat.
19: Uh-huh.
20: Que també ens perjudiquem a nosaltres mateixos i als nostres alumnes d'aquí a Catalunya que no puguin accedir a universitats catalanes.
19: Clar. Doncs queda clar que el debat no s'acaba amb la publicació de les notes i que caldrà potser revisar els criteris de cara al curs vinent per no sotmetre els alumnes a aquesta loteria d'aquestes característiques. Gemma Massí, professora de matemàtiques, escolta, gràcies per posar-nos una mica de llum des de l'òptica docent i per defensar, com sempre, la feina que es fa a les aules. Que tinguis bon estiu, Gemma.
20: Gràcies, un plaer.
19: Fins ara hem escoltat la veu de la trinxera, si vols. L'alumne que va patir el bloqueig a l'aula i la professora de batxillerat que s'ha buidat durant tot el curs preparant el tema. Però hi ha una tercera pota en aquest debat. Aquests alumnes aprovin o suspenguin aquest examen concret, vaja, d'aquí 4 dies estaran asseguts a les facultats de Ciències, d'Enginyeries o d'Economia. Clar, com es veu aquesta patacada des de les càtedres universitàries? Mira, anem a parlar amb el Josep Lluís García. Ell és professor de matemàtiques i estadística a la Universitat de Vic i, a més, és matemàtic. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
0: Hola, bon dia.
19: Escolta, gràcies per atendre'ns. I et pregunto que, com a matemàtic i docent universitari, quan veieu aquesta nota mitjana d'aquest any a l'examen de matemàtiques de la selectivitat, aquest 4,18 a tot Catalunya, què penseu?
0: Bueno, jo el que penso és que no és tan estrany que la nota de matemàtiques sigui baixa, veient el nivell que porten els alumnes que arriben a la universitat. I estem parlant en mitjana i en general. No podem, evidentment... Cada alumne, cada estudiant és diferent, és un món, però que en mitjana sigui aquesta nota no és tan estrany, veient aquest nivell amb què arriben.
19: Clar. Per tant, tu entens que això no és una relliscada puntual d'aquest any d'un examen mal dissenyat, sinó que és símptoma o la punta de l'iceberg d'un problema estructural de com s'ensenyen les matemàtiques a secundària.
0: Jo no em veig amb cor de criticar com s'ensenyen el nivell
19: que s'assoleix.
0: Sí, exactament. O sigui, jo que sí que puc dir que el nivell amb què arriben els alumnes a la universitat, el nivell en matemàtiques amb què arriben els alumnes a la universitat, és cada cop més baix. Amb alguna evidència molt concreta i alguns símptomes molt sorprenents i preocupants, com que a vegades, per exemple, ni una qüestió de primer grau arriben a resoldre alguns dels alumnes que... Com deia, no són tots, per cert, però sí que realment venen amb certes deficiències que són sorprenents. Sobretot de manipulació algebraica, aquestes coses que normalment sabíem ja a secundària amb certa soltura, els, els estudiants ara venen amb moltes deficiències en aquest sentit.
1: Clar, ho dic perquè més enllà del que digui la nota de selectivitat, que al final és un valor numèric, que sí, que evidentment està dissenyat perquè sigui representatiu, però més enllà d'això, vosaltres al setembre, octubre, quan comenceu el curs, a part d'aquest tema que em deies, què noteu amb els alumnes? Què els hi manca? Què els hi falta?
0: Sobretot aspectes molt, molt, molt bàsics de manipulació algebraica. Vull dir, no saben resoldre equacions de primer i segon grau, sistemes d'equacions lineals i no lineals, els hi costa també. Bé, amb això, i bueno, coses tan senzilles com sumar fraccions correctament i treure factors comuns, que abans era una pràctica molt, molt estesa, molt habitual i molt, molt coneguda, això a vegades costa molt, has de repassar contínuament. De fet, a la universitat els hi fem un primer test quan arriben de matemàtiques, perquè si el nivell que tenen és baix, els convidem a fer un curs de reforç de matemàtiques perquè assoleixin aquest nivell inicial que haurien de tenir.
1: Déu-n'hi-do. O sigui, Déu-n'hi-do. Clar, estem parlant de que, i això sí que és evident, ha anat baixant el nivell, doncs, de primària, després de secundària, després de batxillerat. Clar, la universitat no pot baixar el nivell, no?
0: La universitat es va obligada a adaptar-se als alumnes que arriben i no és una qüestió de si baixar el nivell o no baixar el nivell, és que si el nivell és el que és, nosaltres hem d'intentar recuperar-los, pujar-los, però sí que hi ha una adaptació contínua en els continguts i en la manera d'avaluar, i vull dir que segur que hi ha una conseqüència també a nivell universitari en què la formació dels estudiants no és la mateixa ara que feia fa uns anys. Tampoc vull dir que sigui pitjor, però sí que arriben amb aquest dèficit, això no ho nego ni molt menys, però tampoc voldria, diguem, ser catastrofista, no? Sense que, és que són un desastre, no és veritat. Tenen altres habilitats que nosaltres fa uns anys no disposàvem, no teníem. Però un costat de matemàtiques, que són el que m'estàs demanant, sí que venen amb uns dèficits que abans no arribaven amb aquest.
1: Doncs, vaja, vull dir, la solució ja ens l'has donat. La feina que no s'ha fet s'ha de fer igualment, perquè, a més, això sí que és universal. A primer de carrera, a part de la càrrega del que suposa fer un primer d'enginyeria o de qualsevol altre grau que tingui matemàtiques present, doncs ens hem de posar al dia al principi, al setembre-octubre, millor, perquè si no ho fas al principi, després ho acabes pagant la resta de cursos, està clar.
0: Sí,
1: doncs,
0: està clar.
1: Josep Lluís García, professor de Matemàtiques i Estadística a la Universitat de Vic i matemàtic, doncs, d'estudis. T'agraeixo moltíssim que ens hagis atès avui i, vaja, escolta, que passis bon estiu i que comenceu amb les piles ben recarregades al curs vinent.
0: Esperem que sí. Moltes gràcies.
3: Herrera a COPE.
18: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
21: COPE Lleida.
3: 97.4 FM.
22: La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
23: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
24: ¡Claro que sí!
23: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
25: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
23: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
26: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
23: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
27: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
23: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en cope.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
28: Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
29: ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
30: ¿De perderte tu programa favorito en el coche?
29: Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
30: Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
31: Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
29: Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
30: Compatible con CarPlay y Android Auto. Para acabar el día en la radio...
29: El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
32: Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
29: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
30: Todo pasa en COPE.
3: Herrera a COPE.
18: COPE Cataluña y Andorra.
3: Estás informat.
5: Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López, de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
6: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
5: Uh-huh. Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
7: Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
5: Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
6: Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90%+ de personas que nos llaman.
7: De hecho, esto es cierto, 90%+ de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad, bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
5: Tú eres abogada Spain.
7: Eso es.
5: Tú eres abogada Spain.
7: Pues
5: si la buscáis en redes, es abogada Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
7: Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente, en Estados Unidos.
6: Sí. Hace años.
7: Hace años, además, en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar, pues, la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que, por lo tanto, pues le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y sí, no pasa nada.
6: Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1 millón de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1 millón de euros no se pierden.
5: No se pierden tan fácilmente, ¿no?
6: Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
5: Sí.
6: Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra, ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval.
5: Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariana López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com, y el teléfono 990-77-50, 990-77-50.
6: Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
5: 990-77-50. Javier, Ariana López, muchísimas gracias.
7: A vosotros.
6: Gracias.
19: InScore, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña. Cuidamos tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Ofrecemos atención rápida y programamos tu visita para cuando lo necesites. Teléfono 93-425-1962. Estamos en la calle Folguerolas, en Barcelona.
8: Herrera a COPE.
9: COPE Cataluña y Andorra.
8: Estàs informat.
19: I a part de la calor de les temperatures i que estem a les portes de l'estiu, també t'explico que al mes d'abril va començar una cosa que passa cada any que no ens agrada massa, que és el tema de la declaració de la renda. És una campanya que s'estén durant 3 mesos i que, com que el temps passa de manera inexorable, arriba també cap al seu final. Estem a les darreres dates i per això avui he convidat el Lluís Quí, és el secretari de la Delegació de Lleida del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. Lluís, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
19: Bé, això va començar a l'abril.
10: Sí, a mitjans d'abril.
19: Sempre diem, sí. Bueno, tranquils, veiem, si ho tens tot clar, doncs pots anar els primers dies, però hi ha temps. Bé, el temps s'està pràcticament esgotant. Per què? Hi ha dos dates ja marcades al calendari. Una és avui, 25 sí. de juny, i l'altra és el 30 de juny.
1: El dia 25 avui és el dia, l'últim dia per poder fer la domiciliació bancària de les que surten a ingressar.
19: Ah.
1: I el dia 30 és el temps, i el temps per presentar les negatives en dret a devolució, i si també en surt alguna de positiva en el seu punt domiciliar, mitjançant el pagament a l'entitat bancària també se poden presentar, però no es poden domiciliar, es tenen que fer el pagament directe a l'entitat bancària.
19: Val. Per tant, avui és dijous, avui tenim una data marcada, la del 25, i això acaba ja dimarts vinent, eh?
1: Exactament, el dia 30. El dia 30 és l'últim dia per presentar totes les declaracions, ja siguin en dret a devolució, siguin negatives o siguin positives que no s'hagin domiciliat mitjançant el pagament bancari. Eh? No es podran domiciliar passat el dia d'avui, dia 25.
19: Si despertem el dia 1 de juliol, Lluís, pues, es pot presentar, ni que sigui amb retard?
1: Sí, fora de termini.
19: I suposo que té un recàrrec, això ja.
1: En principi hi ha un recàrrec, sí, uns interessos de demora per presentació fora de termini.
19: Uh-huh. Lluís, ara que estem ja acabant la renda d'aquest 2025, quins són els principals dubtes que ha tingut la gent?
1: Bueno, aquest any ja ha vingut bastants compraventes d'immobles. No sé si s'ha mogut el mercat i venda de finques i immobles també. Entitats bancàries, bueno, lo clàssic de fondos d'inversió, alguna recuperació d'un pla de plans de pensions, i lo demás majoritàriament és lo habitual, perquè tampoc novetats massa tampoc no hi havia.
19: No, el que sí que he vist que aquest any, com que la gent s'ha animat més amb el tema de criptomonedes i aquests actius més moderns, això per vosaltres no té cap mena de complicació.
1: No, si no es faciliten les dades no tenen cap problema, és igual que la
19: compra, al final és una compraventa d'accions, no?
1: Exactament, al final cap pot haver un guany, una pèrdua de patrimoni, evidentment tenim que tindre les dades de compra, les dades de transmissió, el valor de compra i el valor de transmissió.
19: Uh-huh. Si encara esteu allò darrera hora, que malament, però vaja, encara estareu dins del termini, hi ha una web en la que us ajudaran, que és gestors.cat. Així de fàcil, gestors.cat. És la web del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Només entrar trobareu ja el botonet de cercador de gestors i el podeu buscar per mapa, i per tant així ja busques la gestora o el gestor que estigui més a prop de d'on estiguis tu i dius, escolta, mira, et porto els papers a darrera hora, encara entrem a temps, que ens ho acaben de dir ara a la ràdio, però ho sento, que anem a darrera hora. Vosaltres, els gestors, sí que podeu accedir a l'esborrany de les persones.
1: Sí.
19: I amb allò ja tens una base.
1: Bueno, d'allí ja tenim la base inicial i allí podem detectar si hi ha hagut alguna operació d'una venda d'un immoble, una venda d'accions, causes que puguem necessitar que ens facilite l'interessat, perquè les dades bàsiques de retencions de treball personal, rendiments de capital mobiliari, immobles, tot això ja surten a les dades que podem traure de l'agència tributària.
19: Mm-hmm. Lluís, m'està venint ara al cap. Diu, escolta, és que ara desperto, se m'acaba el plaç. Mira, jo de moment la presento amb tot el que tinc i tinc alguna cosa pendent que la sabré d'aquí un temps. Es pot fer una correcció després?
1: Sí, pot fer una complementària. Sí, fer una complementària i si surt a ingressar, doncs això se paga i llavors te cobraran els interessos de demora.
19: Et cobraran els interessos, no?
1: Els interessos de demora per haver-la presentat la complementària fora de termini.
19: Pensava que a l'haver-la presentat dius, bueno, almenys hi ha bona fe i...
1: No, la bona fe és presentada correctament.
19: Correcte.
1: Després ja te la revisaran ells.
19: Doncs a gestos.cat us poden donar un cop de mà. Anem a recordar una darrera vegada. Lluís, avui 25, què passa avui?
1: Últim dia de domiciliació bancària de les declaracions que surten a ingressar. Avui, dia 25, domiciliació bancària.
19: I d'aquí 5 dies,
1: dia 30,
19: aquesta és el final de tot.
1: Presentar les que surten en dret a devolució, les que siguin negatives, i si també hi ha de positiva i no s'han pogut domiciliar mitjançant el pagament per entitat bancària, també se poden presentar.
19: Doncs ja està, és això. El Lluís, penseu que té el seu despatx a tocar la ràdio. Quan dic a tocar vull dir que baixes d'una escala i puges a la del costat, que és paret en paret. Pràcticament l'he hagut d'agafar. Lluís, vine, puja a l'estudi i explica'ns això, perquè tens la taula plena de darrera hora.
1: Són les últimes.
19: Són les de darrera hora.
1: I també de les últimes, alguna vegada hi ha alguna de complicada que te requereix molt més temps del que tens. Però bueno, acabarem, eh? O sigui, cada any hem acabat i aquest any també acabarem.
19: Ets el secretari de la delegació a Lleida del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. Lluís, qui, una gràcies i una abraçada, que acabeu bé aquests 4-5 dies que queden.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres per atendre'ns. Vale.
0: Estás escuchando Herrera en Cope.
29: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
2: Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: Vente a la Mutua y todos contentos.
4: Condiciones en Mutua.es.
11: Así suena tu alarma Verisur cuando detecta un intruso. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en la alarma que más personas protege en el mundo. Elegida de nuevo producto del año y la mejor alarma para los consumidores. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
12: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
13: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
14: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
15: La información y el entretenimiento sin complejos.
16: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
17: Este verano, Telecinco a todo color. Cada minuto de un partido nos hace sentir muy vivos. Y con Preventiva Vivo, además, pueden tener premio. Participa en minutovivo.preventiva.com. Podrás ganar un montón de premios y entradas para la máxima competición europea. Y si compartes tu minuto vivo en redes, tendrás oportunidades extra de ganar. Participa en minutovivo.preventiva.com.
19: Doncs apa, que ens plantarem a la una de la tarda, a la una del migdia, si vols, si has dinat o si no has dinat. Mira, parlant de menjar, tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona. Entonces tienes que conocer la Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Es un sitio de esos que pruebas una vez y que quieres volver siempre. Están en la calle Diputación 239. I nosaltres què fem? Doncs ens plantem a la una. Hem escoltat, vaja, des de tres vessants diferents, eh? Des de la vessant universitària, des de la vessant de l'institut i des de la vessant d'un alumne que va passar amb aquest 4,18 de mitja de l'examen de matemàtiques a la vessant de les tecnològiques, a la selectivitat. S'haurà de revisar com es fa. I després l'altra història. És a dir, si un alumne d'un altre punt d'Espanya té un altre examen de selectivitat que sigui més fàcil, que li permeti treure millor nota, pot optar a les nostres universitats, passarà per davant dels nostres alumnes, i això tampoc és just. Per tant, jo crec que hi ha molt a revisar. En seguirem parlant, evidentment, cada any en seguirem parlant, perquè ja saps que això no se soluciona de manera ràpida. En fi, va, que arribem a la una. De seguida al migdia, COPE a Catalunya i a Andorra, parlarem també de les xarxes socials i de la prohibició a Austràlia, per exemple, i que sembla que no està funcionant del tot bé. En parlarem a fons també i dels animals de companyia. Tot això a la freqüència de COPE Catalunya i Andorra. Fins ara.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Migdia, COPE a Catalunya i a Andorra. De seguida parlem d'esports, també de carreteres, però abans fem una previsió meteorològica, va. El sol del matí començarà a compartir espai amb més núvols, sobretot a l'oest del país i a la costa de Girona. A més, a la zona del Pirineu i Prepirineu s'enforfollarà i pot escapar algun ruixat local amb tempesta. Les temperatures màximes baixen un pèl, però continuen fent... Fa molta calor, vaja. A l'interior fàcilment per sobre de 35 graus. La visibilitat serà bona en general, tot i que hi haurà una mica de pols en suspensió i algun banc de boira a la costa de cara al vespre. I bufarà vent de component en sud i est, i compte a la tarda perquè hi haurà ràfegues fortes a la zona de Lleida, a les Terres de l'Ebre i a l'Alt Empordà també n'hi haurà, tot i que de cara a la nit afluixarà. Escolta, anem a posar-li sintonia d'esports perquè hem de saber què és el que està passant. Albert Díez, què tal? Bon dia.
3: Molt bé, Ricard, com estàs? Bon dia a tothom.
2: Què m'expliques d'esports?
3: Doncs mira, saps que li estem donant voltes. D'una banda, aquest final de la primera fase del Mundial, la fase de grups. Recordo que juga Espanya la matinada del divendres al dissabte a partir de les dues davant l'Uruguai, i que ens movem entre això i el que és el mercat, el mercato d'entrada i sortida de futbolistes de cara a la primera part de la temporada. I aquí hi ha un nom propi a sobre de la taula, a la taula del Barça, que es diu Julián Álvarez, que estan el Barça i l'Atlètic de Madrid en aquest estira i arronsa de vol venir, no el vull vendre, té aquest preu, en tot cas si surt, i així estem, no? A veure quin moviment el taulell d'escacs es produeix, ja no diria les properes hores, en les properes hores, en els propers dies, perquè jo crec que aquest sí és ja el colabrot d'estiu. Sí. Recordo també que el Girona, perquè és notícia d'avui, tenim bon partit per la presentació del Girona davant la seva afició. No sé què fas el dissabte 1 d'agost a partir de les 8 del vespre. Tenim un... M'anaves a dir? Què fas? Què
2: no,
3: fas?
2: No, estic per aquí, estaré prou.
3: Doncs mira...
2: Ven-m'ho bé, ven-m'ho
3: bé. No, és que no t'ho puc vendre millor, es ven absolutament sol. Presentació del Girona davant la seva afició, Girona-Arsenal. El subcampió d'Europa, dissabte 1 d'agost a partir de les 8 del vespre a l'estadi de Montilivi. Fora del futbol, en bàsquet, recordo que el Barça ha tancat la tercera temporada en blanc, sense títols, des de fa 3 anys que no guanya un dels 3 grans títols, Eurolliga, Lliga i Copa del Rei. Va ser precisament la Lliga amb Jasikevičius a la banqueta, guanyada per la via ràpida 3-0 davant el Real Madrid. Novament un final d'etapa, abrupte per molts, Xavi Pasqual, Vesely que retira, Satoranski entre llàgrimes i criticant el que s'ha fet als últims anys, als últims projectes, nou canvi d'entrenador, vaja, que és un desgavell de secció. Sembla que ara, amb l'augment de pressupost i amb la reestructuració en els noms propis, hi haurà teòricament un full de ruta marcat. I avui, una altra secció del Barça, en aquest cas la de futbol sala, pot ser campiona de Lliga. La travessa és fàcil. Juga el Barça de futbol sala a 8:15 del vespre a Múrcia, a la pista del Pozo. Si guanya, serà campió. Si no, tindrem cinquè i definitiu partit de la final el diumenge vinent al migdia al Palau Blaugrana.
2: Gràcies, Albert. Ara parlem per missatges d'això del dia 1.
3: Vinga, a veure què si vols, entrades, no? Ja ho sabia jo. Sí, és que sempre demanant.
2: Home, vinga. Si m'ho vens així, què t'he de dir?
3: Que tan atractiu que ara vols entrades, no? No poses res de la teva part. Vinga, Ricard, que vagi bé.
2: Una abraçada, Albert. Va, que de seguida parlem de xarxes socials, però abans parlarem d'animals de companyia a COPE Catalunya i Andorra.
4: Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
5: María Ángeles López de Celis fue secretaria de la presidencia en Moncloa durante 32 años.
6: Un presidente que recibe un regalo de ese tipo se cataloga y se entrega al patrimonio nacional. Un regalo de Estado no se le regala a José Luis Rodríguez Zapatero, se le regala al presidente del gobierno de España.
7: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
4: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
8: Hasta el 31 de julio tus uniformes para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus uniformes y llévate un 10% de regalo más un 5% adicional para tus futuras compras en todo lo que necesites. Una vuelta al cole de sobresaliente. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
9: ¿Te ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
10: No, me ha entrado esto.
11: La superseguridad de Movistar

0: ¡Ojo, porque parece que lo ha visto claro! ¡Entra rápidamente a Ocasión Plus! ¡Ahí está! ¡Atención, porque ve la oportunidad! ¡Se abre paso! ¡Se acerca! ¡Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus! Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Vive mega cerca el partido con el mega ahorro de un 15% en todos los televisores LG, Samsung y TCL de 48 pulgadas o más, canjeable en un cupón que te renta un montón hasta el 5 de julio.
3: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
4: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en carglass.es.
5: Carglass cambia, Carglass repara.
6: Migdia.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
8: Arriba el moment en el que parlem dels animals de companyia i ho fem sempre ben assessorats, per anar d'on veterinaris. Estan al carrer Segrià número 11 a Lleida. A internet els trobes a anadonvet.com i després tenen un telèfon que jo crec que és la manera més ràpida de posar-te en contacte amb ells i és la manera també més personalitzada, perquè tu pots explicar el teu dubte, el teu problema, i t'atendran i et donaran solució al teu problema, al teu dubte. 973-266-388, 973-266-388. Bé, ens acompanya aquí als estudis la Imma Sabater. Ella és infermera veterinària i també terapeuta felina certificada. Imma, què tal? Bon dia.
9: Hola, Ricard.
8: Bé, ja ha passat tot el tema del sarau dels petards.
9: Superat.
8: I tota aquesta història. Encara en queden, Encara hi ha gent que n'hi ha sobrat i encara en aquestes nits o el proper cap de setmana. Però vaja, ho tenim superat. No sé si vau rebre moltes preguntes de, escolta,
9: sempre.
8: Què fa? I que el meu gos es posa molt nerviós.
9: Sempre.
8: Doncs són consells aquests que els que veu rebre els podeu fer servir l'any vinent i l'altre, o si un dia ho donem una festa, el que sigui, són consells totalment vàlids. Anem a parlar avui de gats, i anem a parlar d'un, vaja, no sé, així pel títol, veig que és una cosa seriosa, la síndrome del gat esquizofrènic.
9: Correcte.
8: Clar, és la síndrome, no sé si és que ho és o ho sembla.
9: La hiperestèsia felina, també coneguda popularment com la síndrome del gat esquizofrènic, és quan el cos felí es torna tempesta elèctrica.
8: No.
9: Un viatge per la neurobiologia, la conducta i el misteri felí. Avui parlem d'un fenomen que molts cuidadors han vist però pocs saben nomenar. Aquest moment en el qual el gat tranquil i elegant, com sempre, de sobte arqueja el llom, la pell del llom ondula com si tingués vida pròpia, corre com si el perseguís un fantasma, es mossega la cua, miola de manera estranya o es queda mirant un punt fixe com si veiés alguna cosa que tu no veus. I tu penses, però què li passa? S'ha tornat boig? No s'ha tornat boig. Està tenint un episodi de hiperestèsia felina. Què és això?
8: A veure...
9: És un trastorn neurològic i sensorial en el qual el sistema nerviós del gat s'hiperactiva com si algú pugés el volum de tots els seus sentits al màxim. La paraula hiperestèsia significa literalment sensibilitat augmentada. En aquests episodis, el gat sent la seva pell, els seus músculs i els seus nervis com si fossin massa intensos, massa presents, massa estimulants. Per això reacciona com si alguna cosa ho irrités, o piqués o electrifiqués. Per què es diu gat esquizofrènic? Perquè els episodis poden semblar sobtats, impredictibles, exagerats, desconnectats de la realitat, però ull, no és esquizofrènia. Els gats no desenvolupen l'esquizofrènia humana. És un nom col·loquial, no científic. El que sí ocorre és que el seu cervell entra en un curt circuit, ara, sensorial momentani. Un component emocional i d'estrès. Els gats amb hiperestèsia solen ser molt sensibles, molt intel·ligents, molt reactius, molt territorials. L'estrès actua com un detonant. Un canvi de casa, un soroll, una olor nova i el sistema nerviós es dispara. Com reconèixer un episodi? Aquí tens la signatura típica de la síndrome.
8: A veure.
9: La pell del llom ondula com una ona.
8: Ah.
9: El gat es gira bruscament per a mirar-se o mossegar-se. Corre d'un costat a un altre sense motiu aparent. S'empolaina compulsivament. Pupil·les dilatades. Vocalitzacions estranyes. Episodis que duren entre 10 segons i 2 minuts, de lo que acabo de dir. Què sent el gat? Imagina que la seva pell es torna hipersensible, que un simple frec et crema, que un múscul vibra sense control, que el seu cervell interpreta una sensació normal com una alarma. Això, el que viu el gat, és hiperestèsia.
8: Clar.
9: No és agressivitat, no és bogeria, no és un mal comportament, és incomoditat neurològica.
8: Això passa de cop?
9: Sí.
8: Passa de cop, eh?
9: Algun detonant, sempre hi ha algun detonant, com he dit. Pot ser pues, un canvi de casa, un soroll estrany...
8: Sí, sí, però vull dir que quan es desencadena immediatament. Vull
9: sí.
8: dir, no és
9: sí,
8: que...
9: Sí, el gat que la pateixi.
8: Ho comences a veure... Ui,
9: No, és de cop.
8: I és relativament normal fins a cert punt, o sigui, fins a fer cert temps. És a dir, si passa dels 2-3 minuts així, potser mira'm...
9: No, si és hiperestàsia... Si passa dels 2 minuts serà una altra cosa. Si és hiperestèsia, és de uns segons, 15 segons, 30 segons, màxim 2 minuts, fent tot això que acabo de dir.
8: I quantes vegades pot passar això?
9: Depèn de lo sensible que sigui el gat, pot passar un cop cada 3 mesos, pot passar cada dia, depèn.
8: Val. No, ho dic perquè, aviam, si tens dubtes ja saps, el teu veterinari de confiança... pregunta abans de preguntar-ho a la intel·ligència artificial.
9: I ara, el que s'està preguntant tot el món és, té tractament?
8: Clar.
9: Sí, i funciona molt bé.
8: Penseu que no has de dir sí i no.
9: No,
8: sí.
9: L'abordatge sol incloure control de l'estrès, rutines, enriquiment ambiental, dieta adequada, suplements neurològics, com pot ser omega-3, vitamina B12, triptòfan, medicaments ansiolítics o anticonvulsius, si ho necessita. Depèn del grau d'hiperestèsia que tingui l'animal.
8: No automediqueu.
9: No.
8: Ja t'ho diran.
9: Fisioteràpia i massatges. I evitar estímuls que desencadenin episodis. El propietari ja sap moltes vegades que quan arriben els nens i fan molt soroll, quan la televisió la fico molt alta. I a vegades ja saps què desencadena.
8: Clar. Sí, amb una mica d'observació ho veus.
9: I amb això que he dit, molts gats milloren moltíssim, moltíssim que no tornen a tindre un episodi d'aquest tipus.
8: Per tant, aviam, si hi ha algo que veus que ho desencadena, no ho facis. Tan fàcil com això.
9: No, i si són coses que un no pot evitar, perquè a vegades és que el veí quan arriba o el veí toca el piano, vens, mirarem quin tipus d'hiperestèsia té, com és de forta i donarem medicació per aquell gat.
8: Val.
9: Funciona molt bé.
8: Te la donaran, eh? I et diran la dosi i la quantitat. I el temps
9: que li has de donar.
8: Clar, vull dir, perquè aquí acabem tots sent experts veterinaris. No, dona-li això perquè a mi em va anar molt bé. O sigui, jo ho sento, no feu cas mai, per molt bona intenció, perquè sempre és amb bona intenció, ja no posem aquí els casos de mala intenció, no. Amb molt bona intenció, un veí, una veïna, un amic, una amiga, un familiar, et pot dir, és que, mira, jo també tinc un gos i quan li va passar això li vaig donar això i li va anar molt bé, que me'n van sobrar. No, sisplau, no funciona.
9: O el que és pitjor, o a mi el veterinari me va donar pel meu gos, clar, això, dona-li al teu, que li anirà bé.
8: Clar, no. De veritat que això ho fem tots i segurament, o sigui, ho fem amb molt bona intenció, però és perillós.
9: No és necessari fer-ho.
8: I ja vam parlar fa unes setmanes de... perquè ara estem parlant de medicaments d'animals, eh? El tema de medicaments de persones, d'humans, aquest ja descartadíssim, eh? O sigui, no. Si jo tinc mal de cap i em prenc un paracetamol i em va bé, si ve que el meu gos, que no té bona cara, no li donguis un paracetamol, perquè no funciona així. No, o sigui,
9: no,
8: ja vam veure
9: millor que no.
8: Que no, però bueno, el tema de consells de familiars i d'amics tampoc, eh? En fi, doncs pensava que tenia a veure també, perquè hi ha vegades que els gossos també ho fan això de tenir un esclat d'energia i comencen a córrer per casa, ah, aquestes històries.
9: Sí, ho tenen.
8: No és el mateix,
9: no, eh? És el mateix, no.
8: No és el mateix, eh? Per tant, davant del dubte, pregunteu. Anar d'un veterinari, on estan? Al carrer Segueria número 11 a Lleida. O, però tens el telèfon. Pots trucar i preguntar. 973-266-388. 973-266-388. Imma Sabaté, com sempre, un plaer. Gràcies.
9: Gràcies, Ricard.
6: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
10: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
6: Suscríbete.
11: A COPE Catalunya.
12: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
13: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
14: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
15: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
16: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
17: ¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
15: Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
16: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
15: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
16: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
15: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
16: Máster universitario en Radio COPE.
15: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
6: Migdia.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
8: El debat sobre com protegir els menors a internet ha arribat a un punt d'inflexió crític després que països com Austràlia hagin optat per la via de la prohibició dràstica, vetant l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Una coalició de més de 140 organitzacions i experts ha llançat un crit d'alerta a la Comissió Europea a través d'una declaració conjunta. Defensen que prohibir no és només ineficaç, sinó perillós, i que la solució real passa per exigir una responsabilitat estricta a la indústria tecnològica mitjançant la seguretat per disseny. Per analitzar aquestes implicacions jurídiques, tècniques i de seguretat d'aquest escenari, parlem amb el Ramon Arnó. Ell és advocat i responsable de la família digital Punes. Ramon, què tal? Bon dia.
18: Bon dia, Ricard, molt bé.
8: Ramon, per què una part tan important d'experts, molts, i organitzacions internacionals consideren que prohibir l'accés a les xarxes per edat és a la pràctica un error regulatori?
18: Doncs perquè tenim l'exemple del que ha succeït a Austràlia, que recordes és el primer país del món, en aquest moment ja n'hi ha 6 a tot el món que prohibeixen l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, i un temps després, com ja va dir tothom al seu moment, s'ha vist que és ineficaç. Per què? Home, perquè els nois i les noies que són experts en internet, no? Sí. Se salten ràpidament els límits, perquè, clar, si, diguéssim, el sistema que detecta és que si tu et connectes, no? Des d'Austràlia et demanen l'edat i veuen que ets menor d'edat, no et deixen accedir, però amb una VPN, evidentment, doncs ho fas. Però no només per un tema purament de ciberseguretat, no? Perquè Austràlia o altres països on hi ha doncs, persones que pertanyen a minories i que tenen relacions i contactes només a través de les xarxes, doncs s'han vist totalment expulsats. Això ha plantejat un altre problema, que és que a l'expulsar de llocs que no són molt segurs, eh? Estem d'acord que les xarxes socials tenen aquests patrons foscos, no? Doncs a l'escola infinit, sí. Tot aquest conjunt de notificacions que fa que t'enganxis molt ràpidament. No són els llocs més segurs del món, però al treure'ls de llocs que més o menys estan regulats, els aboquen, diguéssim, a entorns sense cap tipus de regulació. Clar. Aleshores, aquí el que, com has dit tu molt bé a la introducció, el focus no és carregar les famílies amb una prohibició, sinó carregar a les xarxes socials, a la indústria, amb què compleixin, diguéssim, la normativa i, sobretot, que garanteixi el benestar digital dels menors.
8: Clar, és que un dels arguments més punyents del manifest és que la prohibició actua com una catarsi o alliberament per a les Big Tech. Clar, com afecta això a l'exigència de responsabilitats a la indústria? Perquè ara el que volem és donar-li la volta, que les grans empreses tecnològiques siguin les responsables.
18: Clar, efectivament, recorda que fa uns mesos, a Nou Mèxic, a un estat dels Estats Units, hi va haver la primera sentència en contra de Meta, WhatsApp, Facebook, companyia, on el fiscal, no, de que el territori va presentar una demanda i va guanyar, i diguéssim, i se li ha donat una volta a l'enfocament. El que dius tu és totalment cert, no? És a dir, fins ara era pares, mares, vigileu on van els vostres fills i la responsabilitat és vostra, i ara el que s'ha fet amb aquestes sentències als Estats Units, més els que vindran, perquè hi ha mils i mils de demandes presentades al món, és, hem vist, no, ja la societat, jo crec que ens hem donat compte que les xarxes socials estan dissenyades amb patrons addictius, d'acord? Aleshores, si tu llances al mercat un servei o un producte amb un patró addictiu, i aquest patró, diguéssim, no en compliment del seu disseny, el que fa és que els nois i les noies, i els majors d'edat també, diguéssim, estem enganxats tot el dia, les conseqüències negatives dels problemes físics i psicològics i de salut els has d'assumir tu. Recorda molt la indústria del tabac, eh? Sí. Recorda que el tabac llança, no, el producte sense cap tipus de control previ, a diferència de la indústria aeronàutica i farmacèutica, no? Que abans de treure un avió al mercat o un medicament han de passar per un procés. Després, mai reconeixen la seva responsabilitat. Eh? La indústria del tabac ha anat dient molts anys que hi ha gent que fumen i no tenen càncer de pulmó, hi ha gent que pateixen càncer de pulmó i no fumen, amb la qual cosa no estableixen cap tipus de relació que els afecta. I el tercer argument és, això és voluntari, ningú està obligat a fumar, ningú està obligat a estar en una xarxa social, si tu entres... Doncs aquest argument se li ha donat la volta i ara, per fi, el que es fa és, si tu llances un producte o un servei al mercat que afecte o perjudica el benestar dels majors o dels menors, has de respondre a les conseqüències.
8: Clar. El manifest proposa un canvi radical de paradigma i parla d'un model de precertificació obligatòria de producte i la responsabilitat civil i penal directa dels administradors. Com funcionaria això legalment a la Unió Europea?
18: Claro, la precertificació no és res més que el compliment de mesures de seguretat, eh? Sanitàries, psicològiques, tecnològiques i jurídiques. És a dir, no estem demanant res. Eh? L'únic que estem demanant és que quan llança un producte al mercat garanteixi que aquell producte no és perjudicial. Val.
8: Clar.
18: Això és fàcil de fer. El que és complicat, recorda, doncs, el president del govern espanyol que va llançar fa uns mesos aquesta mateixa segona proposta, l'has dit tu, no? La de la responsabilitat penal dels responsables de les grans plataformes, les xarxes socials, estem pensant, doncs, en Instagram, en Facebook, en YouTube, etc. Aquest és un punt clau, no? Evidentment. Diguéssim, mentre les multes vagin a, doncs això, no? A obligar a pagar multes econòmiques, doncs guanyin tants diners que no els hi ve d'aquí. Però, a partir del moment en què podem exigir responsabilitat penal, que pot acabar amb una pena de presó, doncs el director o directora general d'aquella, no, plataforma, que sent conscient, no, que està venent un producte addictiu, doncs no fa res per evitar-ho. Aquest sí que seria un canvi de paradigma clau.
8: Clar.
18: De fet, des que hi ha tanta pressió per part d'alguns parlaments, algunes xarxes socials estan, diguéssim, afluixant aquest nivell de pressió i estan veient, diguéssim, coses positives.
8: Clar. Ramon, clar, tant el manifest com els detractors de la prohibició demanen posar el focus a l'arquitectura del dany, no? I del producte que tu em parlaves ara. Estan identificats els elements de disseny que són realment perillosos per al menor?
18: De fet, mira, aquestes grans tecnològiques estan contractant des de fa temps més psicòlegs cognitius que, diguéssim, tecnòlegs. És a dir, estan contractant més professionals del món de la psicologia, no?, per, diguéssim, enganxar, parlant en termes, diguéssim, així, planers
8: al personal. Sí, sí, ens entenem tots.
18: Efectivament. Doncs estan molt identificats, es diuen patrons foscons, black patterns, és a dir, hi ha pàgines web i hi ha molts estudis que els identifiquen. Per exemple, el scroll infinit, no? Això ens passa a tots. Entrem un moment a Twitter per mirar una notícia d'un incendi i portem 2 hores allà mirant xorrades i no mos en sortim, no? O les contínues notificacions, mira qui t'ha mirat el perfil, mira qui es vol comunicar, o reptes continus, no? Ara, si continues i apretes aquest botó i vas a una altra plana web, és a dir, tot són estratègies molt pensades per enganxar-te. Exactament igual que els productes químics de la indústria del tabac. És que no hi ha res nou, no? És a dir, una cosa és el tabac que surt de la planta i una altra cosa és tot un conjunt de productes que posen al tabac, no? Perquè et costi, diguéssim, de deshabituar-te. Doncs és que són els models són molt similars.
8: Uh-huh. I Europa, ja sabem que disposa de la Llei de Serveis Digitals i de l'RGPD. Per què reclama encara un mecanisme de supervisió harmonitzat més contundent? És a dir, aquestes lleis que ja existeixen, potser no ho contemplaven, això, explícitament?
18: Sí, ho contemplen, el que passa és que són procediments lents, que acaben amb multes econòmiques, que recorren, és a dir, aquesta capacitat de prohibir una xarxa social legalment és molt complicat, perquè estan considerades de vegades com a mitjans de comunicació, i després no hem de perdre la perspectiva que tenen una part molt interessant i una part bona, eh? De fet, a Austràlia no s'han prohibit totes les xarxes socials als menors de 16. Jo sé, YouTube Kids està autoritzat, YouTube normal no, WhatsApp sí, Instagram no. És a dir, que s'ha de ser molt fi a l'hora de veure exactament què es prohibeix, no? I en quins termes, perquè, insisteixo, la llibertat d'expressió i comunicació, la possibilitat de socialitzar-se per part de menors, pensa tu en una minoria, no? En una minoria, en una orientació sexual determinada, no? De nois i noies, que per qüestions, diguéssim, culturals, socials, tenen dificultats de relacionar-se a la vida real, no? Tots ho han vist, no? A l'escola i altres llocs. Doncs les xarxes socials són un entorn ideal, no? Poden garantir l'anonimitat, no? Poden contactar amb persones del seu perfil, poden manifestar-se, i no hem de deixar de perdre aquesta perspectiva. És a dir, no estem parlant de prohibir les xarxes socials i tancar-les. El que estem dient és que si deixen d'aplicar patrons foscos, no? I fan un control, diguéssim, d'accés per l'edat, doncs són entorns, diguéssim, bons. Ningú està enganxat al Word o a l'Excel, no?
8: Clar. Clar, no, totalment. És l'exemple. I crec que l'anàlisi del Ramon Arnon recorda que les solucions fàcils a problemes complexos solen fracassar. La prohibició estricta de les xarxes socials fins als 16 anys no només és un miratge tècnic ineficaç que desplaça els menors cap a entorns més perillosos, sinó que desresponsabilitza els veritables creadors del risc. El futur de la protecció de la infància a la Unió Europea no es guanyarà aixecant murs digitals als joves, sinó obligant la indústria a certificar la seguretat dels seus productes abans que surtin al mercat, sota l'amenaça de severes sancions legals als seus directius. És una lliçó de realisme jurídic i tecnològic que la Comissió Europea faria bé d'escoltar. N'hem parlat amb el Ramon Arnó, és advocat i responsable de la família digital. Els trobes a internet, lafamiliadigital.es, tot junt, lafamiliadigital.es, i si vols estar al dia de totes les novetats al voltant, doncs, de com viu la família i els menors, el tema de les noves tecnologies, et recomano aquesta plana web, lafamiliadigital.es. Ramon Arnó, escolta, gràcies per posar-nos llum a aquest tema, i el seguirem, a veure, perquè això està en marxa, però hem de veure com acaba madurant, eh?
18: Sí, pensa que a Espanya hi ha un projecte de llei al Parlament similar, que acabarà teòricament amb una llei, i com dius tu, hem de fer un seguiment i hem d'estar molt atents, eh? Sí. Perquè aquests productes, ho hem dit abans, són productes molt addictius i no podem deixar-los en mans de menors com qui deixa, doncs, un llibre o un altre producte d'entreteniment.
8: Clar. Ramon, gràcies.
18: A vosaltres, tingueu bon dia.
8: Doncs apa, nosaltres que ens plantarem ja a les 2 de la tarda, des del migdia a COPE a Catalunya i a Andorra. Soc el Ricard Álvarez. En 20 minuts, el Sergi Tor et posa sobre la taula tota l'actualitat del dia de manera ordenada, estructurada, amb dades. T'explicarà, doncs, tot l'enrenou, amb el que segueix, amb l'examen aquest de matemàtiques, de l'ESPAU. Haurem de parlar de futur, evidentment, perquè d'aquest present, doncs, ja no es pot canviar. I d'altres històries, en 20 minuts. Nosaltres hi tornem demà, que és divendres ja, a les 12:20. Que acabis de passar un bon dijous.

0: Ciudadanos considera que sus derechos fundamentales se han vulnerado a lo largo del proceso, señalan a COPE fuentes próximas al exministro. Una instrucción predeterminada, prospectiva, un proceso inquisitorial, señalan las fuentes que se quejan de la actuación del instructor. Y se quejan además de todo lo que ha pasado con Aldama, de que no le hayan devuelto todavía los dispositivos, que estén en la prensa y que él no los tenga, no les parece ni lógico ni normal.
1: Entre tanto, la mujer de Sánchez, Patricia, ya ha depositado su pasaporte, como decíamos, en los juzgados de Plaza Castilla. Ella confía que se lo devuelvan pronto, el 13 de julio. Ese día la Audiencia Provincial decidirá sobre su recurso de que se levanten estas medidas cautelares que le impuso el juez Peinado, entre las que estaba, bueno, pues la entrega de ese pasaporte, ¿no?
0: Son varios recursos sobre la mesa, como las medidas cautelares y la última palabra sobre la apertura de juicio oral por un tribunal popular, entre otros. Hay que recordar que los delitos que arrastran el juicio a un jurado popular son el tráfico de influencias y la malversación. Y el delito de malversación fue la Audiencia de Madrid quien indicó a Peinado que tenía que investigarlo y le marcó el camino. Todo esto se va a debatir el 13 de julio y se conocerá la decisión unos 3 o 4 días después, es lo habitual.
1: Y de los juzgados de Plaza Castilla, Patricia, la Audiencia Nacional, por esta sede judicial ha pasado esta mañana Jacobo Teijelo, más conocido por ser el abogado de Santos Cerdán. El juez Pedraz le ha interrogado en calidad de testigo por el famoso caso de las cloacas del Partido Socialista. Él ha reconocido que el Partido Socialista le ha pagado.
0: Sí, le ha pagado, pero bueno, niega formar parte de las cloacas. Le contrató para realizar análisis jurídicos sobre resoluciones y procedimientos judiciales. Reconoce el pago de 125.000 euros por trabajos de asesoramiento y otros 50.000 que no fueron pagados por incompatibilidad con la defensa de Cerdán. También reconoció que fue a la Fiscalía General con Leire, pero no dijo a qué fue. Ya la salida ante los periodistas se quejó de que se cuestione el secreto profesional y se persiga el derecho de defensa.
2: Por tanto, estamos todos amenazados por estas actuaciones que persiguen el derecho a la defensa. Y lógicamente lo que provocan, lo que están tratando es de aplicar técnicas americanas para intentar intimidar a los abogados que hacemos esto. Y no lo van a conseguir. Yo vengo de Asturias, allí hay un concepto que es portarse como un paisano. Y es lo que estoy haciendo.
0: Y como noticia de última hora, que la contaremos después más detallada, Zapatero pide la nulidad del caso Plus Ultra por vulneración de derechos fundamentales. Pide la nulidad de toda la causa.
1: Todos pensando en Conde Cumplido. Es Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE. Gracias, Patricia.
0: Gracias,
1: bueno, pues son las 2:15 de la tarde aquí en España, las 8:15 de la mañana en Venezuela. Amanecido en el país tras sufrir los peores terremotos desde hace más de 100 años. Dos sismos de 7,5 y 7,2 grados en la escala Richter, que dejan al menos 164 muertos y prácticamente 1.000 heridos. Esta mañana, en mediodía, COPE, en el estado de La Guadaira, Carolina nos ha contado que está intentando localizar a su tía.
3: Todos los edificios alrededor de esa zona colapsaron, se cayeron. Ya vive en una casa y no tengo noticias, es imposible comunicarse, no sé nada. Estoy hablando con mis hermanos, me están diciendo que su abuela y su tía, que viven también en La Guaira.
1: Miles de personas a estas horas están buscando a sus familiares más cercanos, amigos. Se cae el teléfono, es muy difícil contactar con ellos. Jorge Benesra, corresponsal de COPE en la zona. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, buenos días para ti.
4: Hola, buenas tardes a todos allá.
1: ¿Cuál es tu situación ahora mismo, lo que ves a tu alrededor?
4: Bueno, en este momento me encuentro en uno de los lugares que ha tenido mayor impacto, el barrio de los Palos Grandes, en el este de Caracas, en donde estoy en medio de los restos de uno de los edificios altos que se ha derrumbado debido a los dos sismos que se dieron de 7.1 y 7.5 aproximadamente, un edificio de 20 pisos y que tendría muchísimas personas allí en ese momento cuando ocurrieron los hechos. Ahorita vemos rescatistas, familiares, el lugar con una imagen bastante fuerte, dura, sobre lo que ha sido este terremoto que toma de improviso a todos los venezolanos y que de alguna manera refleja que el país no estaba preparado ni esperando en ninguna manera que ocurriera un hecho como este, a pesar de que Venezuela es un país con historial sísmico. El venezolano, y lo que hablamos con los vecinos, los residentes y en general, es que nadie se esperaba algo como esto, y las autoridades tampoco, porque vemos que los propios rescatistas y los grupos bomberiles le ha costado muchísimo de ejercer un poco la labor, ya que no cuentan con todas las herramientas necesarias.
1: Pues así están las cosas en Caracas, capital de Venezuela, a esta hora. Jorge Benerra, que muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes.
1: Sigues el Mediodía COPE.
5: Escuchas Mediodía COPE.
6: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
7: Tenía 12 años, estaba a punto de cumplir los 13 cuando vi por primera vez un ser humano muerto.
8: ¡Dios mío!
9: ¿Os gustaría ir a ver a un muerto?
10: El chico ha desaparecido, no lo encontrarán.
11: No donde están buscando ellos.
12: Cuenta conmigo.
7: Nunca he vuelto a tener amigos como los que tuve cuando tenía 12 años.
12: El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
13: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
14: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
13: Hazte mutuera.
14: Condiciones en Mutua.es.
15: ¿Y cómo quiere el verano?
16: Con sol doradito, noches suaves y brisa del Atlántico.
15: Vamos, que lo quiera a 26 grados de media.
16: Exacto, y con calma y cercanía, si puede ser.
15: Por supuesto, es la marca de la casa. Marchando un veranito en su punto.
16: Saborea el verano en su punto en Islas Canarias, Gobierno de Canarias.
17: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
6: Pilar García de la Granja.
5: Mediodía COPE.
18: COPE Cataluña y Andorra.
6: Estás informat.
19: Hi ha una cosa clara. No ens pot causar sorpresa. Els indicis, en aquest cas notes, s'acumulaven. Les matemàtiques ja és un problema en el sistema educatiu de Catalunya. Un altre. I en aquest cas, per cert, no laboral. Bon migdia, sóc Sergi Tor i els resultats de la selectivitat ensenyen una situació a corregir. Ja avisava les notes PISA, amb Catalunya a la cua, tant en comprensió lectora com també en matemàtiques i en llengua. Però a dia d'avui, amb aquest 25 de juny, amb els resultats de la selectivitat a calents de fa dues setmanes, l'alarma s'ha de disparar. I és que la nota mitjana de matemàtiques, la clau per valorar, per tant, l'estat d'un aprenentatge col·lectiu, s'ha desplomat fins al 4,18 i és el registre més baix, com a mínim, dels últims 10 anys. A més, és l'única matèria suspesa de la convocatòria ordinària. El descens és especialment significatiu si es compara amb les notes de l'any passat, quan la mitjana de matemàtiques es va situar amb un 6,12. De fet, les matemàtiques ja van quedar per sota el 2024, fa dos anys, amb un 4,88. Però aquest any, el retrocés encara ha estat més acusat. El resultat ha generat malestar entre estudiants i docents, que fins i tot ha arribat ja al debat polític. I és que afecta un total de 46.000 joves catalans i el seu futur educatiu més immediat, pel tall de la nota amb l'accés universitari. Les preguntes són clares. És una baixada puntual del nivell de l'examen o un símptoma d'una dificultat creixent dels alumnes amb les matemàtiques? Ha estat un examen més dur o és que aquesta generació no sap d'aquesta assignatura que és vital perquè les matemàtiques hi és a tot? Intentem buscar la resposta a la nostra programació de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Canales, bona tarda, hem escoltat a veus de professors de les aules de batxillerat, on hores d'ara estan aprenent, i també de les aules universitàries, on continuen aquests estudiants. Què ens diuen els docents? Per què, Yolanda, d'aquest resultat?
20: Professors de secundària i universitat coincideixen en que cal analitzar què ha passat exactament, perquè evidentment el debat va més enllà dels resultats individuals. Des de les aules de batxillerat, la professora de matemàtiques, Gemma Amat, explica que el principal problema no era tant el nivell dels exercicis com el temps disponible per resoldre'ls. Molts alumnes van sortir de l'examen abatuts després d'adonar-se que la prova exigia molt més temps del que tenien.
11: Les preguntes de la prova, en general, estaven força bé, un bon nivell. Penso que és un bon nivell per segon de batxillerat. L'únic que, clar, la qüestió és, això ho podem fer en una hora i mitja, durant uns dies que també hi ha molta pressió, hi ha altres proves i tot plegat, i clar, el cansament es va acumulant a mesura que passen els dies. Per mi la dificultat rau sobretot amb la durada de la prova, perquè és una prova de pràcticament 2 hores en lloc d'hora i mitja.
20: La docent, a més, recorda que els estudiants afrontaven l'examen enmig de diversos dies de proves consecutives i sota una gran pressió emocional. De fet, molts alumnes van sortir convençuts que havien fracassat, tot i que després van obtenir notes superiors a les esperades. Però la reflexió no s'acaba a les portes dels instituts. A les universitats, on aquests estudiants començaran els graus d'aquí a pocs mesos, d'aquí a unes setmanes, fa temps que detecten mancances importants en la formació matemàtica de base. El professor de Matemàtiques i Estadística de la Universitat de Vic, Josep Lluís García, assegura que la baixa nota de l'ESPAU no l'ha sorprès.
21: El nivell de matemàtiques en què arriben els alumnes a la universitat és cada cop més baixa, amb alguna evidència molt concreta i alguns símptomes molt sorprenents i preocupants, com que a vegades, per exemple, ni una qüestió de primer grau arriben a resoldre alguns dels alumnes que, com deien, no són tots, per cert, però sí que realment venen amb certes deficiències que són sorprenents. Sobretot de manipulació algebraica, aquestes coses que normalment sabíem ja a secundària amb certa soltura, els estudiants ara venen amb moltes deficiències en aquest sentit.
20: De fet, segons García, les universitats ja s'han hagut d'adaptar a aquesta realitat. Molts centres fan proves de nivell als estudiants de primer curs i ofereixen també cursos de reforç per recuperar coneixements que tradicionalment s'havien assolit abans d'entrar a la carrera.
19: I Yolanda, ara el que busquem és la veu dels estudiants, els que van passar per aquest examen. Amb el conjunt de Catalunya són 46.000. És evident que cadascú i cadascuna té la seva pròpia opinió, però a COPE Catalunya hem parlat amb un alumne de quina és la seva opinió del que és el que ha passat amb aquest famós ja examen de matemàtiques perquè invite a la reflexió. No sabem si ha aprovat o no, Yolanda, però quina és la seva explicació per aquest suspens col·lectiu?
20: És el cas del Nil Álvarez, un estudiant que va sortir de l'examen convençut que havia suspès i que, contra tot pronòstic, almenys el seu, ha acabat obtenint un 7,5. El seu cas resumeix perfectament les sensacions que van viure molts alumnes aquell segon dia de selectivitat. D'entrada, els exercicis no semblaven impossibles. El problema va aparèixer quan el rellotge va començar a córrer.
22: Perquè hi havia molts apartats i moltes coses a fer que s'havien de fer d'una forma determinada si les volies fer bé, llavors era difícil en aquest aspecte i jo crec que va ser principalment un problema de temps. Mm. I no hi havia res que no s'entengués bé del tot, però portava el seu temps a haver-ho d'entendre tot.
20: Per al Nil, la dificultat no era tant el contingut com la gestió del temps. Les preguntes exigien comprendre bé què es demanava abans de començar a resoldre-les i això va acabar generant una sensació de bloqueig col·lectiu. Quan va sortir de l'aula, la percepció era compartida per pràcticament tothom.
22: En acabar l'examen, vam parlar amb els meus companys i tots coincidíem en que havia estat una massacre que havien passat, i quan vam veure la correcció, jo en el meu cas ho vaig confirmar, no hi havia gaires resultats que havia fet bé del tot i no em vaig parar gaire a veure la correcció.
20: I la situació, recorda el Nil, era especialment delicada perquè encara quedaven exàmens per fer. Lluny d'enfonsar-se, però va decidir passar pàgina ràpidament i concentrar-se en les proves específiques que encara tenia pendents. La sorpresa va arribar dies després en consultar les qualificacions oficials allà on esperava un suspès. Això és el que ell almenys esperava i va trobar un 7,5. Segons explica, probablement la correcció va valorar el procediment i el raonament matemàtic més enllà dels resultats finals.
19: Una excel·lent nota, sens dubte, per al Nil, un 7,5, però demostrant una vegada més la enorme dificultat d'aquest examen, perquè fins i tot un estudiant amb aquesta nota parla de les seves limitacions i de les seves deficiències. Amb tot, però, la nota final aquest suspens, clar, en matemàtiques dels 46.000 estudiants de selectivitat, s'afegeix als altres indicis, com són les notes del grup a PISA i del plantejament i de la reflexió que s'haurà d'obrir a la Conselleria d'Educació amb els experts, els professors i els que estan el dia a dia a les aules per buscar solucions. Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Amb aquest dijous, després de la jornada festiva de Sant Joan, doncs al serè sí que hi ha hagut una nuvolositat matinal al Cap de Creus. A la tarda hi haurà ruixats al Pirineu més cap al nord i temperatures doncs molt altes a Catalunya. Avui a Girona encara pujaran una miqueteta més. A comarques com la Salba, l'Empordà o el Gironès encara hi haurà més calor nord que no pas en jornades precedents. Màximes entre 36 i 38 graus. Hores d'ara, a les capitals catalanes els registres són aquests. Tarragona 29 graus, Barcelona 30, Girona 34, Lleida ja arriba als 36 graus. Mentrestant, al Principat d'Andorra, 25 graus de temperatura. Anem al trànsit. Com s'està circulant hores d'ara per a Catalunya amb aquest migdia de dijous? Mireia Camats, bona tarda.
0: Hola, bona tarda. Hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, a l'autopista AP7 i a l'antitud i aturades a la zona de Barberà del Vallès en tots dos sentits, a la C-17 i a Cua de Parets a Mollet del Vallès en sentit sud, en sentit Barcelona, a la C-32 hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat en tots dos sentits, a la C-58 i a l'antitud i aturades entre Montcada i Reixac i en l'ús de Trinitat d'entrada a Barcelona, a la B-30 hi ha retencions entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit Girona, a la Pota Nord, a la B-20 i a Cua de Santa Coloma de Gramenet en l'ús de Trinitat d'entrada a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda de dalt hi ha retencions de Sarrià a Horta en sentit Besòs i la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i també de Bon Pastor Nus de Trinitat en sentit Besòs i també de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
18: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
19: Doncs escoltarà la Mireia Camats, prudència i paciència. Parlem anteriorment d'aquestes elevades temperatures que continuaran amb aquest cicle ja d'estiu i podríem dir que el que sí que ha passat és superar ja la primera onada de calor. I dic primera, ja amb un ordre numèric, perquè hores d'ara ja cada estiu es compten. Fins i tot podríem dir que va haver-hi una avançada a l'última setmana del mes de maig. Però aquesta és la primera onada de calor de l'estiu 2026. Segons la Conselleria de Salut, 42 persones han mort a Catalunya amb les últimes dies per les altes temperatures. El número surt d'un model estadístic amb les dades de defuncions dels mateixos dies d'anys anteriors i fent una comparativa. El perfil són persones majors de 80 anys amb malalties cròniques. A més, el SEM ha atès a 200 sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona, confirma a COPE Catalunya que l'objectiu a Barcelona...
3: Amb un got d'aigua, a descansar, són espais que també estan climatitzats, no? Pots seure i recuperar-te una mica per continuar amb la teva vida quotidiana.
23: De fet, actualment el 99% dels barcelonins tenen un refugi a menys de 10 minuts a peu en un dia feiner, per exemple, del mes de juliol. Però què passa amb els dies festius? Batallol explica com poden accedir a aquests refugis climàtics les persones més vulnerables.
3: Els diumenges d'agost tenim que un 92% de la població també té un d'aquests espais a 10 minuts a peu. Que també la veritat és que és una bona cobertura, però bueno, és veritat que molts d'aquests equipaments, sobretot els que són interiors, no, tanquen a l'agost perquè fan vacances. Nosaltres hem buscat també doncs, alguns equipaments que sabem que poden obrir en diumenges, no? Per exemple, hi ha alguns centres de culte. Alguns equipaments s'han obert expressament, no? O han ampliat horaris, no? Perquè durant l'agost doncs, també puguin estar oberts. Centres educatius, no? Els patis d'algunes escoles els poden utilitzar.
23: Per tant, uns refugis que cada cop són més necessaris amb les temperatures que tenim.
19: I saludem a migdia de COPE Catalunya la directora per Europa de la xarxa 40 Cities, Julia López Ventura, creada, com molt bé ha explicat, a la Mar Puerto fa 20 anys i configurada per diverses ciutats, entre elles Barcelona, en la búsqueda col·lectiva de solucions davant d'elevades temperatures. Directora Julia López Ventura, bon migdia.
1: Moltes gràcies, Sergi. Un plaer per mi estar aquí.
19: Davant de les onades de calor, els refugis climàtics són més necessaris que mai. Les ciutats han de créixer amb el que serien els refugis climàtics de cara a l'estiu, o la xarxa actual ja pot cobrir les necessitats?
1: Home, és una bona pregunta. A mi el que m'agradaria començar compartint amb l'audiència és que la raó per la qual estem parlant de refugis climàtics i és l'increment del número d'episodis de calor que viurem a Barcelona, a Catalunya i a nivell global amb el canvi climàtic. Les onades de calor, l'increment de la temperatura és un fenomen meteorològic extrem que s'incrementarà, que ja estem veient que s'incrementa, no només les temperatures, sinó també el número d'onades de calor que tindrem cada estiu. I en aquest sentit, les

0: xarxes de refugis climàtics, com la de l'Ajuntament de Barcelona, que està dissenyant des d'ara fa ja 6 anys, o altres ciutats d'arreu del món, són un instrument molt útil, no l'únic, però molt útil per proporcionar aquests espais que donguin alleujament, sobretot per les persones que per diversos motius, sobretot econòmics, no poden accedir a aquest confort tèrmic a les seves cases. Però també entre un dels seus objectius principals d'aquests refugis climàtics està el reduir també els riscos per la salut d'aquestes poblacions i, a més, millorar la resiliència climàtica urbana.
1: M'has introduït aquest concepte de millorar la resiliència urbana. I això com s'aconsegueix? Amb més espais verds?
0: Parlo d'urbana perquè dins de les onades de calor també coneixem un efecte que es diu l'illa urbana de calor. L'illa urbana de calor, que potser és un terme amb el que els que treballem dia a dia amb canvi climàtic, doncs és molt conegut, però per explicar-ho als oients, les illes urbanes de calor descriuen un increment de la temperatura allà on tenim entorns altament construïts. Per ser encara més didàctica, les illes urbanes de calor poden fer incrementar la temperatura en els centres de la ciutat, aquests entorns altament construïts, fins a 7-8 graus de temperatura de diferència més alta en els centres de les ciutats amb respecte a les àrees rurals al voltant de les ciutats. Això fa que aquesta sensació d'aixafogor sigui molt més clara en els centres de les ciutats versus aquesta sensació més de frescor a les afores de les ciutats. En aquest sentit, perquè els entorns construïts doncs capten més calor a nivell i com estan construïts també els edificis i com estan construïts els carrers capten més calor, fan que aquesta temperatura augmenti més. Això té un impacte molt clar en el benestar i en la salut dels ciutadans, com dèiem abans. I aquí és on entra el concepte de millorar la resiliència climàtica urbana. A través de l'increment d'espais verds, a través de solucions basades en la natura, podem parlar també de l'increment de les ombres als carrers, i en aquest sentit la l'Ajuntament de Barcelona ja ha promogut tant un pla contra la calor com un pla d'incrementar les ombres a peu de carrer, que pot ser molt interessant i que pot ajudar molt a millorar aquesta sensació de confort tèrmic exterior que et mencionava.
1: El problema és, a vegades, les persones que tenen problemes de mobilitat. Quina seria la recomanació per a aquestes persones?
0: Mira, Sergi, aquesta és una pregunta molt interessant i un dels temes de conversa en el nostre grup de ciutats que treballen amb temes d'onades de calor. És un grup que, de fet, es va reunir a la ciutat de Barcelona ara fa uns pocs dies per treballar amb sistemes de protecció versus la calor a les ciutats. I un dels exemples que va tenir més èxit va ser el centre d'emergències socials de la ciutat de Barcelona. Com podem tractar les onades de calor com una de les emergències socials de la ciutat. Aquestes persones que puguin estar en risc, que puguin tenir menys accés a punts de la xarxa de refugis climàtics, o, com tu deies, persones que tinguin una mobilitat reduïda, com podem, des del sistema de serveis socials, des del sistema d'assistència social de l'Ajuntament de Barcelona, primer identificar-les. Parlo de l'Ajuntament de Barcelona com pot ser de qualsevol altra ciutat del món que estigui pensant en sistemes d'emergència davant d'onades de calor. Com identificar aquestes persones, on estan, i tenir un punt de contacte amb elles. Un exemple del que parlàvem també en les jornades del clima que va organitzar la ciutat de Barcelona el passat 12 de juny, amb una taula rodona que moderava jo mateixa, parlàvem amb la representant de París d'un programa que ells van començar, on voluntaris de l'Ajuntament de París trucaven a les persones vulnerables, des de gent gran a persones amb mobilitat reduïda. Les persones de l'Ajuntament de París trucaven aquestes persones més vulnerables, des de persones grans que viuen soles, persones amb mobilitat reduïda, durant episodis d'onada de calor, per assegurar-se de que estiguessin bé i fer-les partícips de totes les eines que tenien a la seva disposició durant aquests episodis extrems.
1: Júlia López Ventura, directora per Europa de la xarxa C40, gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya i bon migdia.
0: Gràcies, Sergi.

0: I el final de les classes educatives comporta l'aparició de llargues hores a casa. Una situació que moltes famílies cobreixen amb els casals d'estiu. Hi ha molts casals, però avui ens volem centrar a un que es fa a Sant Cugat del Vallès, concretament a la residència Mavir, que des de fa 5 anys ofereix a les famílies dels seus usuaris convertir la primera setmana de les vacances en una oportunitat perquè els menuts de la casa passin temps amb els seus avis i àvies en un casal on comparteixen àpats, activitats i intercanvis d'històries a Pol Matavaques.
1: Aquesta experiència es va iniciar fa 15 anys a Navarra i en fa 5 que es du a terme a Sant Cugat. El centre obre les portes als infants que siguin nets o besnets dels usuaris de residència i també les obre als fills dels treballadors. Tot plegat per facilitar la conciliació familiar i poder crear vincles, guanyar dinamisme i aportar alegria, tal com indica la coordinadora d'activitats i educadora social de la residència Xènia Dumont. Un cop els infants arriben al centre, esmorzen plegats i fan activitats pel seu compte. En el moment en el qual tornen a dins, infants i avis juguen junts a futbol, bàsquet, amb globus o a bitlles. Aquestes activitats estan adaptades a la mobilitat dels residents, que sovint és limitada. A la tarda, els infants veuen una pel·lícula i després tornen a fer activitats amb els seus avis. Xènia Dumont comenta la reacció dels avis amb aquestes activitats.
2: O sigui, entren els nens per la porta i han avis que se'ls dibuixa un somriure d'aquests que diries no ho farà i bé. Encara que sigui com a espectador, però ja n'ha vist que habitualment no venen ni a mirar. Hi ha festes lúdiques on podrien estar simplement mirant i no participen. Si hi ha el handicap de...
0: Recordem, està oberta pels delictes d'homicidi, per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís. Com dèiem, el jutjat de guàrdia ha decretat per al menor de 17 anys la llibertat vigilada amb sotmetiment a tractament terapèutic. Recordem que a causa de l'impacte el patinet va quedar al voral del camí, mentre que el conductor va sortir projectat diversos metres més enllà fins a un camp cegat. I el jutjat... Enviem ara d'arguments informatius perquè la Policia Nacional ha detingut a 9 persones a Sitges acusades de formar part d'una organització criminal que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros. Segons ha informat la policia en un comunicat, feien servir a aquesta banda una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. A més, també van detectar que haurien estafat a més de 3.500 ciutadans, Yolanda Bernal.
3: En l'operatiu s'han intervingut 4 vehicles de gamma alta, mitja dotzena de lingots d'or i 18 rellotges de luxe, 2 vehicles esportius de marques italianes, així com nombroses joies i articles de marques de prestigi, i tot plegat la policia calcula que tindria un valor de 2 milions d'euros. D'altra banda, durant la investigació ja es van embargar més de 100 comptes amb saldos que superaven el mig milió d'euros. La banda tenia 26 pàgines web que simulaven botigues en línia que han permès estafar més de 3.500 ciutadans. La majoria alemanys. Un usuari de Bèlgica va arribar a transferir 100.000 euros en una sola operació, cosa que va obligar a demanar la col·laboració de l'Europol. La investigació va comprovar les estafes en compravendes de diversos objectes, des de telèfons mòbils fins a excavadores, i els diners de les víctimes els van transferir a l'empresa de lloguer de vaixells. L'objectiu era simular que eren pagaments fets per turistes en una companyia que les investigacions policials han confirmat que no tenia activitat, ni treballadors, ni oficines, ni vaixells. La policía ha confirmado, Sergi, que...
4: Vinicius es la última estrella que brilla en este Mundial y son unas cuantas. 2 goles en el Brasil, 3 Escocia 0, lleva 4, los mismos que Mbappé y que Haaland. Brasil primera, Uruguay. Hay que escuchar a Alex Baena en el partidazo con Juanma Castaño. Un par de declaraciones llamativas. Una sobre Valverde, rival de Uruguay, y la otra sobre el futuro de Julián Álvarez. Ahora a Guadalajara con España. Amanece en México, amanece en Guadalajara. ¿Cómo está la selección, Miguel Ángel Díaz?
5: La selección ha llegado esta madrugada a Guadalajara después de un vuelo de 4 horas. A las 4 de la madrugada aterrizaba aquí y se desplazaba a su hotel de concentración. La agenda del día es la siguiente. El entrenamiento va a tener lugar a las 7 de la tarde, horario peninsular, en el Sport Arena. Antes, a las 6, van a ofrecer rueda de

0: Mediterráneo.
1: Respeto absoluto por este señor, que es un caballero de los pies a la cabeza.
2: Yo no digo nada.
1: Claro. Está todo dicho.
2: Los bellos de punta.
1: Efectivamente, Guti.
2: Gracias, Rosa.
1: Hasta mañana.
2: Y a vosotros también, hasta mañana. Cuidaros, porque volvemos a las 4.
3: Que se añora y que se quiere.
4: Línea editorial.
5: Cadena COPE.
6: El pasado martes, una delegación de talibanes afganos mantuvo una reunión en Bruselas con representantes de la Comisión Europea y de 15 países miembros. Es la primera vez que delegados del régimen talibán pisan territorio europeo desde que retomaron el poder en 2021. La explicación ofrecida por el comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, es que el encuentro tenía objetivos puramente operativos y buscaba facilitar la deportación de afganos que delincan en Europa. No obstante, la opacidad con la que se celebró y la ilegitimidad del régimen han desatado las críticas en Bruselas. Las relaciones internacionales siempre están atravesadas por concesiones pragmáticas y nadie puede ignorar que la diplomacia obliga a veces a sentarse frente a interlocutores incómodos. Ahora bien, el régimen talibán no es un actor político, entre otros. Es una de las estructuras de opresión y violencia más brutales que existen hoy en el mundo, especialmente para las mujeres. La Unión Europea tiene la obligación de mantener canales de comunicación abiertos con todos los actores políticos del planeta. Pero recibir a una delegación talibana en Bruselas va mucho más allá del funcionamiento ordinario de la política exterior y envía una señal peligrosa. Cualquier contacto con Kabul debe partir de la premisa de que el régimen talibán viola de forma sistemática los derechos humanos más elementales. Ignorar este principio no es pragmatismo, es una traición a los valores que Europa dice defender y, sobre todo, a los millones de afganos que viven bajo esa opresión.
7: Son las 7.
5: La linterna.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
7: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Un 4,18, la nota mitjana de matemàtiques a les PAU, a les proves de selectivitat, i és la nota mitjana més baixa de l'última dècada. Professors, famílies, alumnes s'estan preguntant què és el que ha passat. Era tan difícil l'examen o és que els alumnes no han arribat amb el nivell esperat? No oblidem que en el darrer informe PISA, Catalunya apareixia a la cua d'Espanya en matemàtiques, ciències i lectura. Per tant, la tendència tampoc no és nova. La pitjor part d'aquest suspès en matemàtiques, evidentment, se l'emporten els milers de joves catalans que han fet les PAU, que jugaven la nota per estudiar la carrera que volien i que potser per suspendre matemàtiques doncs s'han quedat a les portes. I aquí diu que el problema no era només la dificultat de l'examen, sinó la gran quantitat de feina que s'havia de fer en molt poc temps. Sigui com sigui, caldria analitzar molt bé què és el que ha passat, fer un diagnòstic per poder actuar doncs, de la millor manera possible perquè no torni a passar. Avui ens ho estem preguntant a la programació de COPE Catalunya i Andorra. Mar Puerto, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda.
7: Doncs vinga, comencem, Mar, per escoltar què diuen els professors de batxillerat, que és on es prepara els alumnes per la selectivitat, i també els professors de les universitats, no?, que potser es troben que no hi ha el nivell adequat.
8: Sí, professors de secundària i universitat coincideixen que cal analitzar què és el que ha passat exactament, perquè el debat va més enllà dels resultats individuals. Des de les aules de batxillerat, la professora de matemàtiques Gemma Massip explica que el principal problema no era tant el nivell dels exercicis com el temps disponible per resoldre'ls. Molts alumnes van sortir de l'examen abatuts després d'adonar-se que la prova exigia molt més temps del que tenien.
9: Les preguntes de la prova, en general, estaven força bé, un bon nivell. Penso que és un bon nivell per segon de batxillerat. L'únic que, clar, la qüestió és, això ho podem fer amb una hora i mitja, durant uns dies que també hi ha molta pressió, hi ha altres proves i tot plegat, i clar, el cansament es va acumulant amb això que passen els dies. Per mi la dificultat rau sobretot amb la durada de la prova, perquè és una prova de pràcticament 2 hores en lloc d'hora i mitja.
8: La docent recorda que els estudiants afrontaven l'examen enmig de diversos dies de proves consecutives i sota una gran pressió emocional. De fet, molts alumnes van sortir convençuts de que havien fracassat, tot i que després van obtenir notes superiors a les esperades. Però la reflexió no s'acaba a les portes dels instituts. A les universitats, on aquests estudiants començaran els seus graus d'aquí a pocs mesos, fa temps que detecten mancances importants en la formació matemàtica de base. El professor de Matemàtiques i Estadística de la Universitat de Vic, Josep Lluís García, assegura que la baixa nota de les PAU no l'ha sorprès.
0: El nivell de matemàtiques en què arriben els alumnes a la universitat és cada cop més baixa, amb alguna evidència molt concreta i alguns símptomes molt sorprenents i preocupants, com que a vegades, per exemple, ni una qüestió de primer grau arriben a resoldre alguns dels alumnes que, com deia, no són tots, per cert, però sí que realment venen amb certes deficiències que són sorprenents. Sobretot de manipulació algebraica, aquestes coses que normalment sabíem ja a secundària amb certa soltura. Els estudiants ara venen amb moltes deficiències en aquest sentit.
8: Tot i això, el professor rebutja una visió catastrofista. Defensa que els estudiants actuals tenen altres habilitats i competències que generacions anteriors no tenien, encara que arribin amb més dificultats en determinats continguts matemàtics.
7: Doncs això és el que diuen els professors, però clar, què diuen els alumnes, no? Que es van examinar a principis de mes de matemàtiques, un examen molt controvertit i que la majoria ha suspès. A COPE Catalunya hem parlat amb un dels estudiants que ha tingut més sort, que l'ha aprovat, no?
8: Sí, és el cas del Nil Álvarez, un estudiant que va sortir de l'examen convençut que havia suspès i que, contra tot pronòstic, ha acabat obtenint una bona nota, un 7,5. El seu cas resumeix perfectament les sensacions que van viure molts d'aquests alumnes que dèiem el segon dia de la selectivitat. D'entrada, els exercicis no semblaven impossibles, però el problema va aparèixer quan el rellotge va començar a córrer.
10: Perquè hi havia molts apartats i moltes coses a fer que s'havien de fer d'una forma determinada si les volies fer bé. Llavors, era difícil en aquest aspecte i jo crec que va ser principalment un problema de temps. I no hi havia res que no s'entengués bé del tot, però portava el seu temps a veure-ho entendre tot.
8: Per al Nil, la dificultat no era tant el contingut com la gestió del temps. Les preguntes exigien comprendre bé què es demanava abans de començar a resoldre-les i això va acabar generant una sensació de bloqueig col·lectiu. Quan va sortir de l'aula, la percepció era compartida per pràcticament tothom. Companys, xarxes socials i correccions oficioses apuntaven en la mateixa direcció. L'examen havia estat molt més exigent del que s'esperaven.
10: En acabar l'examen, vam parlar amb els meus companys i tots coincidíem en què havia estat una massacre que havien passat, i quan vam veure la correcció, jo en el meu cas ho vaig confirmar. No hi havia gaires resultats que havia fet bé del tot i no em vaig parar gaire a veure la correcció.
8: La situació era especialment delicada perquè encara quedaven exàmens per fer. Lluny d'enfonsar-se, però, el Nil va decidir passar pàgina ràpidament i concentrar-se en les proves específiques que encara tenia pendents. La sorpresa també va arribar dies després en consultar les qualificacions oficials. Allà on esperava un suspens va trobar un 7,5 i, segons explica, probablement la correcció va valorar el procediment i el raonament matemàtic més enllà dels resultats finals. Ara, amb una nota d'accés d'aproximadament un 11,4, espera poder entrar a Enginyeria d'Automoció, la seva primera opció universitària.
7: Molt bé, gràcies, Marc. Doncs un examen de matemàtiques amb molta polèmica i que ha deixat al descobert problemes més de fons, no?, que s'haurien d'abordar. Veurem què passa en els nous informes PISA, que es coneixeran el mes de setembre. I ja que parlem d'educació, de si el model actual va en la bona direcció o no, cada vegada hi ha més claustres que s'estan plantejant si el treball de recerca del batxillerat és realment necessari, tal com està plantejat. De moment, un centenar d'instituts han demanat que deixi de ser obligatori. Com a mínim, s'hauria de revisar el model, diuen molts centres, perquè ara mateix doncs és més aviat una càrrega addicional per estudiants i professors. Parlem amb l'Andreu Navarra, que és portaveu del Sindicat de Professors de Secundària. Andreu, què tal? Bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda.
7: Doncs a veure, comencem per explicar què és aquest treball de recerca, no? Per si hi ha oients que no ho saben. És un projecte d'investigació que tots els alumnes de batxillerat han de realitzar durant dos cursos, no?
11: És així. Efectivament, és una proposta que només existeix a Catalunya i que vam guanyar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que en comptes de comptar un 10% a la nota total, comptés com a una assignatura més. Però clar, el debat és l'obligatorietat de fer aquest treball de recerca, perquè és que s'ha desvirtuat molt. Per tres motius. Un l'has dit tu, que és una sobrecàrrega docent i per als estudiants, que cada vegada té menys sentit. Molts docents es queixen que no tenen l'hora reconeguda per fer aquesta tasca. Aquesta tasca es fa de pressa i corrents, sense una remuneració, sense estar a l'horari. Llavors es fa malament, no? És una sensació d'una altra nyap, no? I a part, amb la irrupció de la IA, és que ha perdut tota la vigència, perquè és que realment és una cosa que causa feredat, diguem, que sembla que no puguem guanyar a la IA, i amb la IA fer un treball de recerca a casa, doncs s'ha de ser realista, no? Per últim, clar, això és un greuge comparatiu perquè és la desigualtat territorial, perquè només a Catalunya, és a dir, clar, és que tot això s'hauria de posar sobre la taula, no?
7: Ara que parles d'aquest greuge amb altres comunitats autònomes, clar, en altres comunitats els alumnes tenen tot el temps per preparar-se a la selectivitat, per exemple, i aquí a Catalunya doncs han de treure hores per fer una recerca d'aquestes característiques.
11: Sí, sí, però és que a més sense que estigui integrada dins de l'horari, no? És a dir, no hi ha un espai realment per seure, per buscar i elaborar una bibliografia, per fer un treball de recerca realment exploratiu, no? Tot es fa de pressa i corrents. Ha acabat sent més una nosa que una experiència de recerca, que és el que hauria de ser, no?
7: I amb això de la intel·ligència artificial, els professors acabeu fent més de policia o d'investigadors per comprovar si la recerca l'han fet els estudiants
11: sí,
7: o la IA, no?
11: És que és realment desagradable, perquè és que a més es nota molt, és a dir, amb quatre trucs, quatre tips, ja veus que és IA. Jo, en el meu cas, treballs de recerca que he portat a la universitat, vull dir, el tema és Prat de la Riba i li preguntes a l'alumne què és la mancomunitat i no t'ho sap explicar. És a dir, no ensenya ni fa que s'aprengui. Per tant, ja no té cap sentit. No? Llavors, invitem a tots els claustres de Catalunya que s'adhereixin al manifest de l'Institut de Tona perquè s'obri un debat sobre l'obligatorietat de fer aquest treball, no? Que s'ha desvirtuat totalment i cada vegada és un clam de que vagi desapareixent, no? Com una cosa d'aquestes especificitats catalanes que ja han d'anar passant a una política del sentit comú, no? Més que aguantar aquí coses que tenien un sentit ideològic però que s'han vist que després no prosperen, no? Que resulten un fracàs.
7: Però la solució seria més aviat revisar o eliminar directament? Perquè hi ha qui considera que eliminar aquest treball de recerca suposa també perdre una experiència formativa, no? Abans d'entrar a la universitat.
11: Bé, nosaltres, a professors de secundària, sempre la nostra filosofia

0: metodologies, el TDR, sinó que siguin els propis docents, o en tot cas els claustres, qui tinguin la decisió sobre aquestes qüestions. És a dir, ja està bé de l'autonomia de centre, de la dictadura pedagogista, de direccions autoritàries, d'un departament d'ensenyament que vol aparentar que no imposa res però ho imposa tot. No, a veure, anem a fer que l'organització dels claustres i els equips directius sigui orgànica, sigui pedagògica i estigui tot basat en didàctiques específiques. I llavors potser abandonarem aquest malson, no?, de batxillerats que no funcionen, una secundària que no funciona i una primària que tampoc funciona. Tornar als continguts, tornar a la calma, tornar que tot tingui un sentit.
1: Jo no sé si heu traslladat aquest posicionament, Andreu, a Educació i si hi ha voluntat de revisar com a mínim el model.
0: Naturalment que ho hem portat al departament. El que passa és que el departament defensa un model pedagògic derivat del Pacte Nacional de 2006 i la LEC que ens ha portat al fracàs i no pot ser. Però professor de secundària acabarà guanyant, és una garantia, ho garantim. Per exemple, ha entrat una clàusula de revisió del currículum a l'acord de juny. És la primera vegada que es parla de currículum en un document de la part social. Mm. Per què? Perquè el currículum és la dignitat laboral del docent. Si tu vas al centre docent i no saps què hi vas a fer, hi vas a entretenir, no vas a ensenyar ni a l'alumnat hi va a aprendre, no sabem què hi fem al centre docent. I això genera baixes. I això genera desorientació, depressió. Llavors, s'ha de tornar a posar al centre el coneixement. Que això no... Això va ser elitista, però no perquè és funció pública. Perquè és la funció que ha de fer l'escola i el centre docent de qualsevol mena. També oi, també un centre FP, tots els centres d'ensenyaments artístics. I en comptes de fer coses que ja no tenen cap sentit, com el TDR, és a dir, fer gimnàstica burocràtica, per què no seguem alumnat i professorat, i a fer coses que tinguin sentit i facin avançar a l'alumnat, i facin aprendre. Es tracta d'ensenyar i aprendre. Una cosa tan senzilla i de tant sentit comú, Catalunya s'ha perdut. I ara espera, que venen els resultats de PISA de setembre. A mi ja em fa mal de cap, ja. No és només de pensar que és l'hi...
1: Deixem que passi l'estiu, no ho pensem ara.
0: Sí, sí, millor. És que em fa por, perquè començarem un altre cop. Clar, és que hi ha raó per alarmar-se, no? Però és que al final, però per què hem d'estar sempre a la cua i lamentant-nos de tot, no? Per què no canviem el model escolar? Perquè és un model escolar de sentit comú, per ensenyar i aprendre.
1: Bueno, sembla fàcil, però a la pràctica no tant. El debat està obert i, com dèiem, cada vegada hi ha més centres que demanen revisar aquest treball de recerca de batxillerat.
0: Veurem ja són el 20%. La cosa segueix creixent.
1: Exacte. Veurem què acaba dient el Departament d'Educació i com es pot replantejar, no? Perquè no suposi al final una càrrega afegida per alumnes i també per a professors. Andreu Navarra, portaveu del Sindicat Professors de Secundària, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Bona tarda. I pel que fa al temps, la calor ha afluixat avui una mica, però amb temperatures encara per sobre de la mitjana climàtica. De fet, encara avui hem superat els 30 graus a la costa i els 35 a l'interior. Demà divendres el dia serà molt assolellat i amb una temperatura doncs, molt similar a la d'avui. Serà la tendència també de cara al cap de setmana. I fem una ullada també a la xarxa viària. Comprovem si hi ha alguna complicació a aquesta hora. Li preguntem a la Mireia Camats. Mireia, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara encara hi ha força problemes a la xarxa viària catalana, a l'autopista P7 i a l'altitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. I més endavant també retencions entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud, en sentit Tarragona, per un camió avariat que ocupa el voral. Per tant, precaució. A la C58 hi ha intensitat entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell en sentit sud i entre Badia i Sabadell en sentit nord. A la mateixa C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la Bota Nord, a la B20 i a Cua, entre Santa Coloma Gramenet i el nus de Trinitat en sentit Barcelona. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. A la 2 hi ha lentitud a Castellbisbal en sentit Barcelona per un accident que talla un carril. Més endavant, aquesta via va carregada entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en tots dos sentits. A la C32, a l'autopista del Garraf i a l'altitud entre Cornellà i Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt hi ha retencions entre Esplugues i el Nus de Trinitat en sentit Besòs i a la ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit

0: Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Doncs ha passat el pitjor de la onada de calor. Portem uns dies i unes nits també sufocants. Sembla que ja va de baixada, però calor, vaja, seguirà fent, eh? Després de la publicitat parlarem dels refugis climàtics, que segur que aquests dies han donat un respir a més d'un. Us explicarem d'on va sorgir aquesta iniciativa, que no és nova ni únicament de Catalunya, i com són de necessaris enmig d'un canvi climàtic d'abast global i que farà doncs, que els episodis de calor extrema siguin cada vegada més habituals.
2: Descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
2: Si con las humedades te las tienes que ver.
3: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
4: Murprotec.
5: Estàs escoltant
6: Cope Lleida.
5: 97.4 FM.

0: Abans ho dèiem, que la temperatura comença a baixar una mica, una petita treva després de la primera onada de calor de l'estiu, que ha deixat 43 morts a Catalunya en 4 dies. En la majoria de casos, majors de 80 anys amb patologies cròniques que s'han agreujat doncs, amb aquesta calor. Com a alternativa, quan es dispara el termòmetre, les administracions ofereixen els refugis climàtics. En el cas de Barcelona, aquest estiu, aproximadament 500 punts a la ciutat, que permet arribar a peu en 10 minuts a qualsevol d'aquests refugis. Les grans ciutats, evidentment, s'han hagut d'adaptar al canvi climàtic amb aquests espais, que és un fenomen global. Mar Puerto.
1: Fa 20 anys que diverses ciutats, entre elles Barcelona, van agrupar-se per fer front als efectes del canvi climàtic i com mitigar-los. Les grans àrees urbanes concentren cada vegada més població i això suposa fer-ho en uns hàbitats vulnerables a dos dels grans efectes del canvi climàtic, la torrencialitat de les pluges i la calor extrema. Un refugi climàtic és un espai públic, interior o exterior, que garanteix condicions de confort tèrmic amb temperatures entre els 25 i els 26 graus, segurs i on descansa durant episodis de temperatures extremes o onades de calor. En aquest sentit, el 2019, algunes ciutats estatunidenques com Duluth, a Minnesota, o Buffalo, a Nova York, van començar a parlar de refugi climàtic i alhora doncs, a incorporar-ho. Poc després, aquest concepte es va reproduir a altres ciutats dels Estats Units i la directora de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de Barcelona, Irma Betanyol, explica que es van inspirar en aquests models per crear la xarxa barcelonina. La qüestió va ser com adaptar aquest model a biblioteques, a centres cívics, etc., per convertir-los en aquests refugis. L'any 2020, Barcelona en tenia 70 i ara ja en són més de 500.
2: Tenim des d'alguns museus, algunes organitzacions, alguns centres comercials que s'ofereixen com a refugi climàtic, però encara ens hem esforçat a crear una nova figura que és el microrefugi, que en aquest cas són petits comerços, molt de proximitat, que el que fan és facilitar la vida quotidiana de les persones, no? I doncs si ets una persona gran que has d'anar a fer varis encàrrecs del teu barri, que sàpigues que en aquests espais et pots parar 5 minutets, demanar un got d'aigua, a descansar, són espais que també estan climatitzats, no? Pots seure i recuperar-te una mica per continuar amb la teva vida quotidiana.
1: De fet, actualment el 99% dels barcelonins tenen un refugi a menys de 10 minuts a peu en un dia feiner, per exemple, del mes de juliol. Però què passa amb els dies festius? Betanyol explica com poden accedir a aquests refugis climàtics les persones més vulnerables.
2: Els diumenges d'agost tenim que un 92% de la població també té un d'aquests espais de 10 minuts a peu. Que també la veritat és que és una bona cobertura, però bueno, és veritat que molts d'aquests equipaments, sobretot els que són interiors, no, tanquen a l'agost perquè fan vacances. Nosaltres hem buscat també doncs, alguns equipaments que sabem que poden obrir en diumenges, no? Per exemple, hi ha alguns centres de culte. Alguns equipaments doncs, s'han obert expressament, no? Durant o han ampliat horaris, no? Perquè durant l'agost doncs, també puguin estar oberts. Els centres educatius, no? Els patis d'algunes escoles els poden utilitzar.
1: Per tant, uns refugis que cada cop són més necessaris amb les temperatures que tenim.
0: Gràcies, Mar. Doncs el que està clar és que és un fenomen global, el del canvi climàtic, i que cada vegada seran més habituals els episodis de temperatures extremes. Els refugis climàtics són una alternativa molt útil, però és una realitat que la casuística de les grans ciutats, cada vegada més densificades, amb més ciment, no només no expulsen la calor, sinó que la potencien. És el que s'anomena illa urbana de calor i que ens ha explicat la Júlia López Ventura, directora per Europa de la xarxa C40, creada fa 20 anys.
3: Fins a 7-8 graus de temperatura de diferència més alta en els centres de les ciutats amb respecte a les àrees rurals al voltant de les ciutats. Això fa que aquesta sensació d'aixafogor sigui molt més clara en els centres de les ciutats versus aquesta sensació més de frescor a les afores de les ciutats. En aquest sentit, perquè els entorns construïts doncs, capten més calor i com estan construïts també augmenti més. Això té un impacte molt clar en el benestar i en la salut dels ciutadans.
0: Dèiem abans que els veïns de Barcelona tenen un refugi climàtic a 10 minuts a peu de casa seva, però què passa amb les persones que tenen alguna patologia i no poden sortir, gent gran que viu sola o que tenen problemes de mobilitat i potser a casa doncs, no tenen una bona climatització? S'ha pensat en aquestes persones? La Júlia López diu que es tracta d'abordar les onades de calor com a episodis d'emergència social i en algunes ciutats com París ja s'ha començat a aplicar.
3: persones que tinguin una mobilitat reduïda, com podem, des del sistema de serveis socials, des del sistema d'assistència social de l'Ajuntament de Barcelona, primer identificar-les. Parlo de l'Ajuntament de Barcelona com pot ser de qualsevol altra ciutat del món que estigui pensant en sistemes d'emergència davant d'onades de calor. Com identificar aquestes persones, on estan, i tenir un punt de contacte amb elles.
0: Estem parlant dels refugis climàtics com espais per protegir-se de la calor durant l'estiu, però també del fred durant l'hivern. En el cas de Barcelona ciutat, durant l'hivern n'hi ha uns 300 d'aquests refugis climàtics. I parlem d'aquí a un moment de la llei L, que es va aprovar, recordareu, a finals del 2024 al Congrés, una llei molt esperada. Doncs els malalts d'ELA i les seves famílies demanen més flexibilitat en la seva aplicació perquè la incompatibilitat d'algunes ajudes els està perjudicant. De seguida t'explico què és el que està passant.
4: Tenía 12 años, estaba a punto de cumplir los 13 cuando vi por primera vez un ser humano muerto.
5: ¡Dios mío!
6: ¿Os gustaría ir a ver a un muerto?
7: El chico ha desaparecido, no lo encontrarán.
8: No, ¿dónde están buscando ellos?
9: Cuenta conmigo.
4: Nunca he vuelto a tener amigos como los que tuve cuando tenía 12 años.
9: El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
10: Tu alarma Verisur ha sido conectada.
11: Esto es lo que suena en tu casa cuando te protege el líder mundial en alarmas. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países y con más de 35 años de experiencia, que desarrolla tecnología propia y exclusiva para anticiparse al peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900 666 777.
9: Verisur.

0: El Departament de Salut ha anunciat que la vacunació de la grip i de la Covid arrencarà el proper 21 de setembre a les residències de gent gran, majors de 80 anys, embarassades i menors de 5 anys, en aquest cas, de la grip. Uns dies després, el 13 d'octubre, s'obrirà la vacunació a la resta de grups, principalment majors de 60 anys i persones amb condicions de risc, i a partir del 2 de novembre ja es facilitarà l'accés sense cita prèvia a tothom. Es manté l'estratègia de l'any passat esglaonada, introduint algunes millores per evitar una sobrecàrrega entre els professionals sanitaris, com ha avançat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
1: I, evidentment, tot això d'una forma coordinada i amb el màxim d'informació, no només als professionals, que tindran aquesta informació abans de marxar de vacances, esperem, sinó, evidentment, també de la ciutadania.
0: I una assignatura pendent continua sent ampliar la cobertura de vacunació entre els docents, i s'està treballant amb el Departament d'Educació per aconseguir-ho.
1: Per veure quines mesures podem fer i quines no, perquè es poden demanar moltes coses, però començant per la informació del col·lectiu docent, que són el segon punt de trobada del virus, sobretot de la grip. Comencen els nens, els més petits, continuen els nens que ja no són tan nens, fins als 14 anys, però és que després els que venen i s'infecten d'aquests nens són els mestres i els professors.
0: En la campanya anterior, més d'un milió i mig de persones es van vacunar de la grip, amb un augment de les cobertures pràcticament en tots els grups, però d'una manera destacada entre els infants i entre les embarassades.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.

0: darnos por qué ha sucedido esto.
1: Entra ya en cope.es.
2: Viernes 11 de la mañana. Para.
3: Para.
2: Reflexiona.
3: Reflexiona.
2: Actúa.
3: Actúa.
4: Todo tiempo pasado fue mejor. Como la nostalgia muchas veces nos puede llevar a lugares que no son del todo reales.
5: No es un recuerdo objetivo, es una recreación que hace la mente para que experimente lo que en este momento necesita sentir.
2: Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
1: Solo en Herrera en COPE.
6: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
7: ¡Claro que sí!
6: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
8: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
6: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
7: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
6: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
9: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
6: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en cope.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
10: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat ara també al teu mòbil.
11: Oye, tú no paras. Aquí se dice cul inquiet en Catalunya, un cap d'arriba pa abajo, y pasión siempre está poniéndole pasión a todo lo que hace.
10: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
11: Mireu, jo quan llegeixo titulars que diuen el que ara us llegiré, la veritat és que em treu de polleguera. Com poden estar passant aquestes coses que passen.
10: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
12: Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
13: ¿Cómo se ha recibido en el gobierno y en el PSOE ese mensaje de Pedro Sánchez de aguantar el chaparrón y seguir hasta el año que viene, pase lo que pase?
14: Que lo que explican es que hay que seguir al jefe, al líder y no despistarse.
13: ¿Podemos negociar las comisiones si tenemos nuestros ahorros en un banco?
14: No es que podamos negociarla, es que tenemos que negociar las comisiones.
1: De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
15: Situamos marcadores de lo que tenemos en juego.
2: Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
1: Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
2: Compatible con CarPlay y Android Auto.
16: Hem parlat avui a la linterna. La primera onada de calor de l'estiu ja ha passat, però les seves conseqüències encara es fan notar. Segons Salut, les altes temperatures han provocat 43 morts a Catalunya, principalment entre persones grans i amb patologies prèvies. La calor extrema també posa a prova les ciutats, cada vegada més poblades i dominades pel ciment i l'asfalt, que retenen la temperatura i dificulten el descans. Per fer-hi front, les administracions impulsen els anomenats refugis climàtics. A Barcelona s'ha arribat als 500 espais distribuïts per tota la ciutat perquè qualsevol ciutadà en tingui un a menys de 10 minuts a peu. Mar Puerto, bona tarda.
17: Bona tarda. Fa 20 anys que diverses ciutats, entre les quals està Barcelona, van agrupar-se per fer front als efectes del canvi climàtic i com mitigar-los. Les grans àrees urbanes concentren cada vegada més població i això suposa fer-ho en uns hàbitats vulnerables a dos dels grans efectes del canvi climàtic: la torrencialitat de les pluges i la calor extrema. Un refugi climàtic és un espai públic, interior o exterior, que garanteix condicions de confort tèrmic amb temperatures entre els 25 o els 26 graus segurs i on descansar durant aquests episodis de temperatures extremes o onades de calor. En aquest sentit, el 2019, algunes ciutats com Duluth, a Minnesota, i Buffalo, a Nova York, van començar a parlar de refugi climàtic i alhora, doncs, a incorporar-ho. Poc després, aquest concepte es va reproduir a altres ciutats dels Estats Units i la directora de l'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de Barcelona, Irma Betanyol, explica que es van inspirar en aquests models per crear la xarxa barcelonina. La qüestió va ser com adaptar aquest model en biblioteques, centres cívics, etc., convertits en refugi. L'any 2020, Barcelona tenia 70 i ara ja són més de 500.
18: Tenim des d'alguns museus, algunes organitzacions, alguns centres comercials que s'ofereixen com a refugi climàtic, però encara ens hem esforçat, no, a crear una nova figura que és el microrefugi, que en aquest cas són petits comerços, molt de proximitat, que el que fan és facilitar la vida quotidiana de les persones, no? I doncs si ets una persona gran que has d'anar a fer varis encàrrecs del teu barri, que sàpigues que en aquests espais et pots parar 5 minutets, demanar un got d'aigua, a descansar, són espais que també estan climatitzats, no? Pots seure i recuperar-te una mica per continuar amb la teva vida quotidiana.
17: Actualment el 99% dels barcelonins tenen un refugi a menys de 10 minuts a peu, com dèiem, en un dia feiner de juliol, per exemple. Però què és el que passa els dies festius? Irma Betanyol explica com poden accedir els més vulnerables.
18: Els diumenges d'agost tenim que un 92% de la població també té un d'aquests espais de 10 minuts a peu. Que també, la veritat és que és una bona cobertura, però bueno, és veritat que molts d'aquests equipaments, les que són interiors, no, tanquen a l'agost perquè fan vacances. Nosaltres hem buscat també doncs, alguns equipaments que sabem que poden obrir en diumenges, no? Per exemple, hi ha alguns centres de culte. Alguns equipaments doncs, s'han obert expressament, no? Durant, o han ampliat horaris, no? Perquè durant l'agost doncs, també puguin estar oberts. Centres educatius, no? Els patis d'algunes escoles els poden utilitzar.
17: El que està clar és que és un fenomen global, el del canvi climàtic, i que cada vegada seran més habituals els episodis amb temperatures extremes. Els refugis climàtics són una alternativa molt útil, però és una realitat que la casuística de les grans ciutats, cada vegada més densificades i amb més ciment, no només no expulsen la calor, sinó que la potencien encara més. Això és el que s'anomena illa urbana de calor, i ens ho ha explicat la Júlia López Ventura, directora de Part Europa de la xarxa C40, creada fa 20 anys.
19: Fins a 7-8 graus de temperatura de diferència més alta en els centres de les ciutats amb respecte a les àrees rurals al voltant de les ciutats. Això fa que aquesta sensació d'aixafogor sigui molt més clara en els centres de les ciutats versus aquesta sensació més de frescor a les afores de les ciutats. En aquest sentit, perquè els entorns construïts doncs, capten més calor i com estan construïts també augmenti més. Això té un impacte molt clar en el benestar i en la salut dels ciutadans.
17: Tal com diu la Júlia, es tracta d'abordar les onades de calor com a episodis d'emergència social i en altres ciutats com París ja s'ha començat a aplicar.
19: Persones que tinguin una mobilitat reduïda, com podem des del sistema de serveis socials, des del sistema d'assistència social de l'Ajuntament de Barcelona, primer identificar-les. Parlo de l'Ajuntament de Barcelona com pot ser de qualsevol altra ciutat del món que estigui pensant en sistemes d'emergència davant d'onades de calor. Com identificar aquestes persones, on estan i tenir un punt de contacte amb elles.
17: I això passa durant l'estiu, però també per protegir-nos del fred durant l'hivern. En el cas de Barcelona ciutat, durant l'hivern també n'hi ha uns 300 refugis climàtics.
16: Molt bé, gràcies Marc, que vagi molt bé.
17: Igualment.
16: Fins demà.
20: Somos Hijolusa te ofrece los deportes y la frescura y sabor que te invita a comer sano.
16: Informació esportiva que avui ens acosta l'Albert Díez. Què tal, Albert? Bona tarda.
21: Molt bé, Yolanda, bona tarda. Què tal? Bona tarda a tothom.
16: Vinga, comencem amb esport en directe, Albert, perquè avui el Barça de futbol sala pot ser campió de Lliga.
21: Sí, està jugant el quart partit de la final pel títol davant el Pozo de Múrcia, el Palau d'Esports de Múrcia. Ha començat molt bé el Barça, situant un 0-2 al marcador, ha reduït distàncies al conjunt murcià. Ara mateix el Pozo 1, Barça 2, quan falten 8 minuts i 44 segons per arribar al descans. Recordem, la travessa és molt fàcil. Si el Barça guanya, de moment ho està fent aquest partit, serà campió de Lliga. Si guanya el Pozo, hi haurà cinquè i definitiu partit el diumenge vinent al migdia al Palau Blaugrana. I deixem el futbol sala per parlar de Futbol 11 i del Futbol Club Barcelona. Això que escoltareu és un tastet de l'entrevista d'Àlex Baena, l'internacional espanyol i jugador de l'Atlètic de Madrid, al partidazo de COPE, parlant de Julián Álvarez.
22: Pero bueno, a lo mejor también no está contento porque no ha sido su mejor temporada. Yo también...
23: Ni la tuya.
22: Por eso es lo que iba a decir, que yo tampoco estoy contento con la temporada que he hecho, pero yo tengo ganas de quedarme. Estoy donde quiero estar y estoy enamorado del Atleti. Yo no creería que se quisiera ir hace dos meses, pero bueno, el fútbol cambia.
23: ¿Lo venderías al Madrid o al Barça? ¿O bajo ningún concepto?
22: No, o sea, es que ningún compañero lo vendería...
23: No, pero espera, es que ha dicho el compañero ya que se quiere pirar. Entonces, tú, si eres presidente, ¿qué haces? ¿Lo venderías al Madrid o al Barça? ¿O en ningún caso al Madrid o al Barça y que se quede por narices?
22: No, Yo, pensando como club, nunca vendería a mis jugadores, a los rivales directos. Por mí, que se quede.
23: Ya, pero que no quiere. ¿Qué haces? ¿Le pones una cadena?
22: Jo, per mi, se la pondria.
21: Àlex Baena i Julián Álvarez són companys de vestidor. El conjunt matalassí, l'entrevista sencera aquest dijous a partir de 11:45 de la nit al Partidazo.
16: I l'Arsenal, que és el rival del Girona per la presentació davant la seva afició.
21: Sí, rival gran, molt gran, per la presentació del Girona 26-27. L'Arsenal, que recordo és l'actual subcampió d'Europa, campió de la Premier anglesa, ja es van enfrontar l'any que el Girona va disputar la Lliga de Campions i ara, apunteu, el dissabte 1 d'agost a les 8 del vespre es veuran les cares a Montilivi en el marc del trofeu Costa Brava, que enguany arriba a l'edició número 49. Per cert, el Girona, que ha confirmat aquesta tarda que el porter Juan Carlos Martín posa el punt i final a 7 temporades defensant els colors de l'equip català.
16: I en bàsquet, Albert, 6 jugadors d'equips catalans convocats per la selecció espanyola.
21: Llista de 14 jugadors del seleccionador Xus Mateo pels dos últims partits de la primera fase de classificació pel Mundial de 2027. Són Joel Parra, Darío Brizuela i Billy Hernán Gómez, jugadors del Barcelona, Pierre Oriola i Ferran Bassas, jugadors del Kitsanàs Manresa, que és la nova denominació del conjunt del Bages, i Oriol Paulí, el jugador del Jaiopos Lleida. Espanya, que jugarà amb Dinamarca el 2 de juliol, partit que juga a Madrid, i davant Geòrgia el dia 5 del mateix mes a Tbilisi. Per cert, més bàsquet, perquè el Kitsanàs Manresa ha fitxat l'alè pivot català Eric Vila, té 28 anys, fa 2-0-9, ve del Dreamland Gran Canària i signa contracte per dues temporades. I d'una arribada a una sortida, perquè la sisa joventut deixa el club Adam Hanga, deixa el conjunt de Badalona després de dues campanyes.
16: I què tenim avui al Mundial de Futbol, Albert?
21: Dia 15 de la Copa del Món, anem tancant la primera fase del Mundial. Avui a les 10 de la nit, Equador, Alemanya i Curaçao, Costa d'Ivori, partits de la tercera jornada del grup E. De matinada a la 1, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos, dos enfrontaments del grup F, i a les 4 de la matinada Turquia, Estats Units i Paraguai, Austràlia, partits del grup D. Camí de les 8 del vespre, apuntem que Alexia Putellas, l'excapitana del Futbol Club Barcelona, apunta a seguir jugant, però Anglaterra, Londres, es parlava dels Estats Units, uh-huh. I obríem aquest temps d'esports amb el partit al quart de la final de la Lliga de Futbol Sala entre el Pozo de Múrcia i el Barça. Va camí del descans. Faltaran ara mateix 6 minuts i 40 segons. Amplia la victòria al Barça. Ara mateix, el Pozo de Múrcia 1, Futbol Club Barcelona 3.
16: Doncs vinga, actualitzem el resultat. Gràcies, Albert. Que vagi molt bé. Fins
21: que vagi demà. Bé. Fins demà.
16: I arribem a les 8, nosaltres ho deixem aquí, però ja sabeu que la informació continua a la Linterna d'Àngel Expósito. Tornem demà divendres. Que vagi molt bé, bona tarda.